Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: How's it right?
1: Obro, oh, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Hotel Italy Playa.
1: I'll say. I show one day.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Artà té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

What?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: busca el amor.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat.

amistat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota, a la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.
1: Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I per rutes oblidades tanmateix arriba on ningú no et coneix, on ningú no t'espera. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu. Cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Aplega

Viu a terres càlides, on filarten les àligues, al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Descubridas dins de tu llop, que amb tu va l'infern i la glòria, que amb qualsevol decorat i en tot moment, que amb qualsevol repartiment es repeteix la història. Que fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a vosaltres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com esteu? Molt bon dia, benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio, aquest programa musical monogràfic. Un espai, per cert, que avui és el que havien de fer la setmana passada, que per causes personals es va haver de suspendre. Avui sí, avui dia 20 de juny de 2026 tenim aquest programa optimista, un programa alegre en cançons que quan vosaltres les escoltau vos estimulen, vos animen, teniu un millor dia, teniu ganes de ballar, estàu més optimistes. Això és el que volíem amb aquest espai que està a punt de començar. Moltíssimes gràcies per escoltar, moltíssimes gràcies per participar. Disculpau la setmana passada, però avui hi som. Salutacions de Miquel Mestre, Ginard, benvinguts.

I vos tenc que dir que avui tenim moltíssimes cançons, però jo les vull escoltar a totes. És aquest programa tan optimista que espero que vos servesqui en general per a tothom, per estar més contents i alegre. Tenim 42 cançons i, com és habitual, vos faig un petit pròleg. Només hi ha una cançó que ha estat demanada per dues persones. Més endavant les vos diré. Hi ha 4 artistes que fan doblete, que seran Queen, Charlotte Perrelli, Antònia Font i ABBA.

0: Avui comencem el programa amb una cridada, o amb un àudio, d'Anna Juanita Ginart. Bon dia, Juanita. Na Juanita, òbviament, mos va enviar aquest àudio la setmana passada. Ha quedat obsolet perquè ha transcorregut una setmana des de que va parlar, parlava de les festes de Sant Antoni de juny, de les festes del convent. Ha passat i també tenia una trista notícia que avui, fins i tot que feim aquest programa optimista, volen començar, per cert, amb aquesta trista notícia que ara escoltarem que mos diu na Juanita. I per cert, abans d'escoltar-la, Juanita, també te donam els molts anys a tu, perquè sabem que la setmana passada, concretament, dia 12, va ser el teu aniversari. I també amb aquest àudio felicites una amiga teva que també va fer els anys aquesta setmana, que és na Maria Picasso, que també li donam molts anys en retras. Ara sí, què tal, Juanita? Bon dia, benvinguda, mos contes totes aquestes novetats que havien de sortir la setmana passada.
1: Bon dia, Miquel, perdones que aquesta setmana m'havia fugit el cap, m'havia pensat gens. Bé, avui, en primer lloc, vull dedicar aquesta cançó al tio Joan de la Carretó, que per desgràcia dissabte mos va deixar, i a la tia Maria. Tia, una besada molt forta i salut i força per seguir endavant, reina. La cançó és Te quiero, te quise y te querré, de Manolo Galván. Va, ara te diré les altres cançons. Eres toda una mujer, de Albert Hammond. I Carnaval, Carnaval, de Jordi Dan. Amb aquestes anirem un poc més alegres, però bueno. Bé, salut a tots els que salut cada setmana, especialment a tu, Miquel, i que passem bona setmana a tots, que no sumem molt. Avui fa un dia molt bo. I fins dissabte aquí ve. Adeu. Ai, Miquel, perdona, que feia un descull molt gros. Vull saludar especialment i donar-li molts anys a Maria Picasso, que avui és el teu cumpleaños i que em pugui complir molts en salut. I nosaltres estem en festa del nostre barri, Sant Antoni de Juny. Aquestes festes són molt guapes i no s'han de perdre perquè llàstima. Bé, salut i tots els Sant Antonis que facin festa per Sant Antoni de Tuberca, que deien altres. Bé, molts anys de salut. Adéu.
0: Moltes gràcies, Juanita. També donem espèsame, evidentment, a Anna Maria, la viuda de la Montjoan que mos va deixar. Persones entranyables, veïnat meus de tota la vida, també, tenc que dir. Començarem amb aquesta cançó trista, que justament coincideix amb aquest programa que nosaltres volíem fer alegre. Però ho farem tot d'una. Aquesta cançó que li dedica a Juanita, que fa en Manolo Galván, el que va ser cantant de Los Gritos, que també ja has desaparegut després de fer també una carrera en solitari i col·laborar en la Cristina dels Stop, per cert, en qualque dueto, que mos fa aquest tema Te quise, te quiero y te querré.

0: I ara sí, tancant la porta a la tristor, tancant la porta al pessimisme, perquè feim tot el contrari, aquest programa optimista i alegre que volem fer a partir d'ara. Abans, una salutació ràpida de l'SketchUp i començant tot d'una amb aquesta col·lecció de cançons que estic segur que vos agradaran moltíssim i vos estimularan aquest dematí.
1: Y mandamos muchos besitos para Radio Arta Municipal.

Idò, ja han tingut la primera de les dues cançons que mos oferirà aquesta increïble banda britànica que se diuen Queen, en Freddie Mercury. Tema que mos havia demanat Margalida Sura. De bon dia, Margalida, com estàs? Una cançó que diuen els entesos musicals que està considerada com la més emotiva i poderosa de la discografia de Queen. La va composar en Brian May, tot i que està firmada per els grups, la va composar en Brian May per en Freddie Mercury, que estava ja en els darrers temps de la seva vida. És trista, és una mescla de Show Must Go On. L'espectacle ha de continuar, va sortir dins l'àlbum Innuendo l'any 91, concretament 6 setmanes abans de morir en Freddie Mercury. Seguim, perquè aquest programa de bovedes ha de ser molt alegre, de ser cançons que mos motiven, i en Fernando Broncano li motiva aquesta d'un títol, a més, super optimista. Hoy todo va a salirme bien. Estem en el 2008 i l'hemos farà El Arrebato. El Arrebato és un Francisco Javier Labandón Pérez de Sevilla, que cantautor espanyol de rumba pop i flamenc. Bon dia, Fernando. Avui estic segur de que per tots vosaltres les coses vos sortiran bé. Hoy todo va a salirme bien.

ara rebem a la cantant solista que també farà doblete en el dia d'avui, que és dissabtes a la ràdio, és la cantant sueca Charlotte Perrelli. Li diuen ara Charlotte Perrelli, però en realitat era coneguda artísticament abans com a Charlotte Nilsson i va guanyar el Festival d'Eurovisió per Suècia en el 99. Ara l'escoltarem ja en sa versió de Perrelli, és a dir, quan se va casar va agafar el nom de Charlotte Perrelli, és aquesta cantant que compta en 51 anys, i el títol de la cançó que mos ha demanat, per cert, en Emilio Cartagena, que diu que l'estimula sempre. Buenos días, Emilio, com estàs? Des d'ells. La va treure en el 2021. Still Young, que se tradueix com a encara jove. Ella és la primera de les dues intervencions, en aquest cas, com a Charlotte Perrelli, de Charlotte Nilsson.

I seguim amb els artistes o grups que fan el doblet en el dia d'avui. I ara arriba la banda mallorquina Antònia Font, extraordinària banda, popular banda, formats l'any 1997. En Pau de Bon és el cantant. Tema que ens ha demanat Nandi, que pertany a l'àlbum, exitós àlbum, per cert, L'Emperetes, que varen treure en el 2011 amb aquesta cançó, Calgary 88, una curiosa i emotiva història. Gràcies, Andy.

Morning en Capa Sabadell, allà viu en Javier Valenzuela. Buenos días, Javier, com estàs? En Javier també mos ha demanat aquestes tres cançons que el motiven, cançons que quan les escolta tot d'una està més alegre. I ara tornen uns altres que també faran doblete. No cal que els presentem, però bueno, tornem a Suècia amb aquest gran grup que se diuen ABBA, amb en Benny, Björk, Aneta i Frida. El tema que mos ha demanat en Javier va sortir l'any 1976, va ser número 1 a Reino Unit, Austràlia, Estats Units, el Japó, Mèxic, Canadà, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i la pròpia Suècia. I se tracta d'aquest Dancing Queen o Reina del Ball o Reina Ballarina. Gran èxit d'un tema que va composar Benny Andersson, Björk Ulvaeus en la col·laboració de Stig Andersson. Va primera de les dues cançons que tindrem avui.

Bon, anem a Serenyassa, allà tenim en Miquel Campaner. Molt bon dia, Miquel, com estàs? En Miquel Mora ha fet la seva particular selecció de temes que li agraden, que l'animen, que l'estimulen, que li posen de bon humor. I hem de dir, Miquel, que Morat sorprès amb aquesta primera petició que escoltarem ara. La veritat és que sí, Morat sorprès, perquè és una cançó molt desconeguda dins aquest espai del dissabtes a la ràdio. Per una banda, t'ho agraïm, perquè així la gent té l'oportunitat de poder-la escoltar, que segur l'ha escoltat de qualque vegada. Tornem a Eurovisió, on anem al Festival d'Eurovisió del 69, l'única vegada que s'ha celebrat a Madrid i que va comptant les quatre guanyadores famoses. Però en Miquel no en vol cap d'elles, sinó que val a la representació de Jugoslàvia, l'antiga Jugoslàvia, que a més varen cantar en el primer lloc amb aquesta cançó, que és la cançó que vol en Miquel i que escoltarem. És molt difícil de pronunciar en serbi, és aquest Pozdrav svijetu, que significa hola al mundo, i que faran Nivan acompanyat de MS. Varen quedar a la posició número 13 i varen tenir 5 puntets en aquest festival.

I avui sí que hem de dir que les cançons estrangeres dominen aquest programa d'avui de cançons optimistes, de bon humor, positives. En tenim una altra, una gran banda dels Estats Units que se diuen Eagles, una formació que es va fundar en aquell país, concretament a Los Angeles, a l'any 1971. La cançó La Demanada, entre les seves tres, en Bernat Ditó des de Ciutat, bon dia Bernat, moltes gràcies per estar amb nosaltres, i se titula Take it easy, és un títol que se pot traduir com a Agafeu en calma, el son Eagles.

0: I aquesta setmana, en aquest programa que jo vaig dir que era senzill, i per ventura s'ha complicat més del compte, perquè a l'hora de triar tres cançons, com que n'hi ha tantíssimes, no sé si mos han quedat molt curts. Jo, a mi me resultaria bastant difícil triar-ne només tres, perquè n'hi ha moltíssimes. Però avui tenim una col·lecció impressionant de temes optimistes. Saludam en Andreu, que està aquesta setmana en altres. Bon dia, Andreu, moltes gràcies. Primer tema que rompem el que hem fet fins ara, segurament. El tema darrer que hem escoltat era The Eagles, de l'any 1972, que no ho havia dit, i ara pegarem un bot amb un tema de 2025 de l'any passat que mos farà una artista japonesa que li diuen Ado, nascuda a Tòquio, que té 23 anys. El tema que mos ha demanat en Andreu, d'aquestes cançons optimistes, alegres i que a ell li motiven, és aquesta de títol Bouquet for me, que se pot traduir com a un ram per mi.
1: Arigato.

0: Li diu en Bel Ginart i estan nosaltres de viva veu com cada setmana. Com estàs? Bon dia, Bel.
1: Bon dia, Miquel, i Radio Hortà, de Radio Hortà. Bueno, aquestes no són, no són la mateixa diferència. Hi ha diferències, les que són que t'agraden més, les que són que t'agraden més, ben longa un poquet. Eh? Però vinga, mira, te diré. El mambo número 5, aquesta quan la sents te fa mal ganes de moure't. La de Mamma Mia, que també. I llavors s'ha d'anar a l'Alaska. No? Un pericol de què em ve importar lo que... Oh? Aquestes tres. Val. Vinga. Saludo de tothom i quan la sentiguem mourem un poquet. No menys. Vinga. Adéu.
0: Moltes gràcies, Bel. Efectivament, hi ha diferència. Poden ser les cançons preferides o no, sinó que són cançons, el que diu tu, que tot d'una cop les escoltes, te fan ballera. Hi ha hagut qualque gent que també m'ha dit el mateix. Cançons que te fan ballar perquè són les que estimulen més que una cançó trista, que segurament no t'animaria massa, Norbert. Vinga, doncs, anirem a ballar, si voleu, amb aquest tema, que és tot un himne que farà Nalaska i Dinarama. Aquest grup, formats l'any 1982 per Carlos Berlanga, Nacho Canut i Nalaska, Olvido Gara, varen gravar aquest tema l'any 1986, A quién le importa, que també va ser número 1 aquest any a Espanya, concretament a partir del 22 de novembre.

Arriba el torn de saludar Anna Maria Mestre, que també està amb nosaltres aquesta setmana. Bon dia, Maria, moltes gràcies. I Anna Maria mos ha triat tres cançons que a ella la fan ballar, mos deia. Una d'elles que escoltarem és aquesta que mos farà Sam Cook. Aquest és el nom artístic de Samuel Cook, nascut a Clarksdale, Mississippi, l'any 31. Mos va deixar jovencíssim, l'any 64, a l'edat de 33 anys, d'un tir, d'un tret, d'una ferida d'arma de foc. Sam Cooke té aquest tema que va ser un gran èxit gravat en el 60, que se titula Wonderful World, el món meravellós, que també What a Wonderful World. What a està entre parèntesis i no té res a veure amb aquella cançó de Louis Armstrong del 68, que se titula lo mateix. Aquesta Wonderful World, com deia, va sortir a l'any 60. Sam Cooke.

Oh, i avui m'estic fixant en la música sueca, té gran repercussió perquè tenim el doblete d'ABBA, tenim el doblete de Charlotte Nilsson, o Charlotte Perrelli, i ara tenim un altre cantant que ve d'allà, com és Lorin. Saludam en primer lloc en Pep, des de Ciutat, Pep, com estàs? I na Lorin hem de dir que na Lorin Sinep Nora Talahoui, nascuda a Estocolmo, d'origen marroquí, cantant, compositora i productora, que ha guanyat dues vegades el Festival d'Eurovisió per Suècia en el 2012 i després va repetir en el 2023. En el 2012 va guanyar amb aquest tema, que és una de les cançons més exitoses de la història de la música d'Eurovisió, Euphoria, que és la cançó que ens ha demanat en Pep i que va composar en Thomas Chisson i Peter Bostrom, clàssics participants del Melody Festival i d'Eurovisió.

0: Lídia Magdalena Gili, també estan nosaltres de viva veu, com cada setmana. Benvinguda, Magdalena, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, Miquel, com va? T'envio un saludo a tu, tots els oients i els participants de la ràdio, i ara te diré les cançons. Vivir mi vida, per Marc Anthony. Zapatillas, per Dani Martín. I sobreviviré, per la Gloria Gaynor. Fins un altre, que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
0: Moltes gràcies, Magdalena. Bon cap de setmana també per tu. Anem amb un tema d'aquests animosos, d'aquests alegres, optimistes, en aquest cas, els teus, la teva selecció personal. Començam amb en Marc Anthony, que és en Marco Antonio Muñiz, nascut a Nova York, aquest cantant que fa salsa, bolero, balada i pop llatí, i també música tropical. La por del rei de la salsa, el Flaco de Oro, aquest títol que mos ha demanat na Magdalena se titula Vivir mi vida i va sortir en el 2012. L'igual que aquesta darrera que acabem d'escoltar de na Lorin.

I ara volem donar les gràcies per la seva participació a un amic que de tant en tant està amb nosaltres, de vegades fa feina per la zona i mos ha escoltat, és en Julián, que viu a Llubí. Com estàs, Julián? Gràcies per estar con nosotros. Ha dit una selecció de tres cançons optimistes, com aquesta que li posarem ara tot d'una, Eye of the Tiger, una cançó de hard rock del grup dels Estats Units Survivor, que va sortir l'any 1982 i que després va sortir com a banda sonora de la pel·lícula de Sylvester Stallone, Rocky 3. Moltíssimes gràcies, Julián. Survivor.

Aquests han estat els espectaculars Survivor amb aquest Eye of the Tiger, que va ser, per cert, que no ho havia dit, número 1 a Espanya a partir del setembre d'aquest any 1982 durant dues setmanes.

Arriba el moment en el que vos tenc que començar a dir el tema per la setmana que ve, si voleu estar aquí nosaltres, si voleu jugar. Atenció, farem un programa no de cercar cançons a aquest pic, sinó de cercar artistes. Però concretament, atenció, hauran de ser duos o trios, d'acord? Grups, però que en aquest cas han de ser duos, o que han de ser tres trios. Els de 4, 5, 6 i més membres ja els farem més endavant com a grups, d'acord? Heu de dir els vostres tres noms, se poden ser espanyols, mallorquins, estrangers, francesos, anglesos, nord-americans, allà on sigui, de qualsevol època. Les heu de dir, per favor, el més aviat possible, abans sempre de dimecres, via Facebook, pàgina de Miquel Mestre, Ginart.

Tenim preparada ja la segona cançó per na Juanita Ginard. Bon dia una altra vegada, Juanita. I sabem que a na Juanita li encanten els darrers dies, tot i que estiguem ja pràcticament en l'estiu, que per cert, comença demà oficialment. I doi, a na Juanita, que li encanta desfressar-se, mos ha triat un tema per recordar el carnaval i mos ha demanat aquest tema que va gravar el cantant francès però fincat a Espanya pràcticament tota la vida, com era George Mayer Dahan, nascut a París, l'any 40 mos va deixar a l'edat de 81 anys a Majadahonda, a Madrid. En Georgi Dan era el nom artístic del rei de ses cançons alegres, divertides, optimistes més que ningú. Estem en el 83 amb aquesta, que és la segona cançó que ha triat na Juanita, si la voleu ballar també, Carnaval, Carnaval.

Alegria, això és el que vos volem desitjar a tots vosaltres que escoltava aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, i és la com us ha cantat Antònia Font, que així han fet el doblet en el dia d'avui amb un tema que va sortir en el 2022 de gran èxit i la seva discografia. I l'única cançó que mos havia demanat per aquest programa optimista, na Cuca Ginart. Bon dia, Cuca, com estàs? Pues moltíssimes gràcies. I com que només has dit una cançó, ja t'ho desitjaré, que passis un gran cap de setmana. Seguim, començarem el que podríem denominar la segona ronda. Tornant a saludar en Fernando Broncano. Bon dia una altra vegada, Fernando. Ja te tenim preparada la segona cançó que mos du a la música de Héroes del Silencio, un grup de Saragossa legendari de rock, hard rock, post-punk, que varen debutar en el 94 i que tenen en Enrique Bunbury com a cantant i compositor i líder. Per cert, la revista Billboard l'ha definit com a una de les grans figures de la música en espanyol, en el polifacètic, i de gran personalitat, Enrique Bunbury. El tema és de l'any 1990, la cançó que ha demanat en Fernando, i se titula Maldito Duende, una de les grans cançons de Héroes del Silencio, que també estimulen o animen o omplen d'optimisme en Fernando, que escoltam.

Tornem a saludar en Andy. Bon dia, Andy, com estàs? Ja te tenim preparada la teva segona cançó. Els més fidels seguidors d'aquest programa dissabtes a la ràdio hauran descobert que en Andy és un admirador, a part del rock, com tots sabeu, també de la música del País Basc. I avui mos dones l'oportunitat d'escoltar una banda que s'estrena dins d'aquest espai de dissabtes a la ràdio. Se diuen Thea Mais, que és el nom científic del maïs, formats a Bilbao l'any 1997, en Nasser Basabe, Rubén González, Iñaki Imaz i la cantant que és Ayora Rentería. El tema va sortir en el 2010 dins un àlbum que se deia Era, el títol és aquest, que no sé si ho pronunciaré massa bé en euskera, Negua Joan Data, que significa l'hivern se n'ha anat.

La segona cançó que mos ha demanat na Magdalena Gili, bon dia una altra vegada, Magdalena, mos du la música que feien El Canto del Loco. Ella mos havia dit la cançó Zapatillas, un títol que va sortir originalment en el 2005 i que va ser número 1 a Espanya en el mes de juliol al llarg de dues setmanes d'aquesta formació que liderava en Dani Martín. De fet, Magdalena mos havia demanat en Dani Martín, però en petit comitè i de manera personal li vaig demanar que t'estimes més en Dani Martín o El Canto del Loco. M'ha dit, m'és indiferent, perquè a totes dues versions òbviament canta el cantant Dani Martín, que és el cantant del El Canto del Loco, van de deixar-los i començar una carrera en solitari. El Canto del Loco varen debutar el 94, aquesta cançó, com deies, des 2005, Zapatillas, número 1 a Espanya, en el mes de juliol, durant dues setmanes.

Món anam amb música britànica, món anam amb música dels anys 80, però abans tenc que demanar disculpes perquè sembla que han tornat a tenir algun problema de so que darrerament mos està espanyant una mica aquests programes. Disculpeu, ara ja sembla que la cosa ja funciona llatina. Lo que vos deia, m'on anam en la dècada del 80, m'on anam a Gran Bretanya, m'on anam en la segona cançó que ha demanat na Margalida, Margalida, Margalida Sureda, bon dia una altra vegada, Margalida, i escoltarem el grup Wham, que eren un duo britànic de música nou romàntica o soft rocks formats pel malograt George Michael i n'Andrew Ridgeley. Varen debutar en el 81 i van estar fins al 86, que se varen separar, i en George va seguir una trajectòria en solitari. La cançó que mos ha demanat en Margalida se titula Wake Me Up Before You Go Go. És un gran èxit d'aquesta formació, una de les seves cançons de més popularitat, que significa despertem abans que te'n vagis. Estem en el 84.

Tornem a ser enllaça, saludem en Miquel Campaner novament, bon dia una altra vegada, Miquel. En Miquel mos dona l'oportunitat d'escoltar un tema de l'any 1968, en la versió del 68, que varen fer Los Payos, que eren quatre quan varen començar, a mig de Sevilla, Eduardo Rodríguez Rodway, Luis Javier Moreno Salguero, José Moreno Hurtado i Rafael León. Després tot d'una, és que despot temps, varen quedar amb un trio, que és quan varen tenir més èxit. En Eduardo Rodríguez Rodway va formar després, en els 70, la banda Triana. Estem en el 68, encara no havien tingut el seu gran èxit Maria Isabel, aquella cançó d'estiu que va sortir en el 69 i que va ser 15 setmanes, número 1 Espanya, tot un rècord. Anem amb un tema, però, que varen gravar d'en Bob Dylan, un tema que cantaven a Joan Baez, que se diu Farewell Angelina, i que aquí varen traduir com a Adiós Angelina. Anem amb la música de Los Payos, que feien rumba o pop llatí, any 1968, una personalíssima versió d'aquest tema de Dylan.

La segona cançó que omple d'optimisme o anima en Andreu Schulz. Bon dia una altra vegada, Andreu, com estàs? Gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. Te tenim preparada aquesta segona cançó de la teva llista. És aquesta que se titula Monash Daydream, que significa somni de lluna i que mos farà sigui Stardust de Chameleon of Rock, etc. El Duque Blancos, David Bowie. David Robert Jones, nascut a Londres en el 47, ens va deixar a Nova York a l'edat de 69 anys en el 2016. Aquest tema el va gravar l'any 72 i és una de les cançons que ha demanat en Andreu, la seva segona concretament, que ja sona.

Mos ha dit Emilio Cartagena, que viva ells. Buenos días, Emilio. És la segona cançó, ja. Sé que anunciarem d'aquí breu moment. Mos ha dit Emilio que cada vegada que l'escolta, l'omp d'alegria i d'ànim per passar el dia. I és aquesta cançó que va composar l'argentí Palito Ortega i que va cantar i versionar a l'any 1968 Mar i Sol, Josefa Flores, Flores González, aquestes setes. Josefa Flores González, nascuda a Màlaga, i és aquesta cantant popularíssima, una estrella infantil i una gran actriu també del cinema i de la cançó. Té ja 78 anys, es va retirar jove, va estar del 60 fins al 85, i aquesta cançó, com deia, la va gravar en el 68, una cançó que tothom recorda com sona. Miraves temps que ha passat, estic seguríssim que tot sabeu la lletra d'aquest tema de Marisol, que sona ja Corazón Contento.

Vos ton dir el tema de la setmana que ve? Atenció, no haurem de cercar cançons, sinó que haurem de cercar duos o trios. És a dir, dedicarem el programa en aquestes formacions musicals, ja siguin un duo, un dueto, no dueto, duo, duo original, no artistes que col·laboren qualque vegada fent un disc homenatge a qualcú i canten junts. No, no, han de ser un duo o un trio que se varen dedicar des de sempre per, o personalment, aleshores que me direu, aquest grup que se dedicaven així a actuar de manera professional com a duo o trio. No sé si vos hem buat. D'acord? Qualsevol país, qualsevol època, qualsevol estil. Abans, per favor, de dimecres. Pàgina de Miquel Mestre Ginard de Facebook. Recordeu que també heu de dir fins a tres noms.

Mos ha acompanyat la segona cançó que havia demanat des de Ciutat en Bernat Ditó, bon dia una altra vegada Bernat, era Bob Seger, Robert Clark Bob Seger, un cantant, compositor, guitarrista i pianista dels Estats Units, té a l'actualitat 81 anys, va néixer a Lincoln Park, a Michigan, i aquest tema era de l'any 1978, estava acompanyat de la formació The Silver Buller Band, es titula All Time Rock and Roll, que se tradueix com a el rock and roll de la vella època. Seguim, continuant la segona cançó que ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Bon dia una altra vegada, Javi, com estàs? Mos du la música espanyola d'una cantant malaguenya d'Estepona que li diuen Ana Mena Rojas, nom artístic Ana Mena, una cantant i actriu i també modelo espanyola que va debutar dins el món artístic des del 2006, fa pop espanyol, pop electrònic, dansa, pop, soul, reggaeton, etc. Ha gravat dos àlbums. La cançó, com us ha demanat en Javier, pertany a aquest segon que va gravar en el 2003, se titula Bello Drama, i la cançó que l'estimula, que l'anima i que l'omp d'optimisme és aquesta que Nana Mena canta, Música Ligera, Música Ligera.

Segona cançó que mos ha demanat en Maria Mestre. Bon dia una altra vegada, Maria, que mos du a la música d'un genial artista que li diuen Bruno Mars, de nom real Peter Jean Hernández, nascut a Honolulu, a Hawaii, té 40 anys, va debutar en el 90 i fa des del pop, rhythm and blues, reggae, hip-hop, etc. L'àlbum el va treure en el 2010, se diu Doo-Wops and Hooligans. La cançó que mos demanen a Maria és aquesta, Just the Way You Are, que se pot traduir com Tal Com Ets. Ell és Bruno Mars.

La segona cançó que ha demanat en Julián des de Llubí, tot i que era per Artà quan va participar, és aquesta que permet el doblete de Queen, aquesta formidable banda britànica de Freddie Mercury. La cançó és una cançó tot un himne, We are the champions, nosaltres som els campions, i que és una de les cançons més populars i celebèrrimes i un dels grans himnes de la història del rock. Va sortir dins l'àlbum News of the World en el 77 i la va composar el propi Freddie Mercury. Aquesta cançó va ser número 2, va quedar al lloc número 2 a Anglaterra i quarta del Billboard Hot dels Estats Units. Més curiositats, en el 2009 We Are the Champions va ser inclosa dins el Premi del Saló de la Fama dels Grammy i en el 2005 una enquesta mundial organitzada per Sony Ericsson va ser elegida com a la cançó preferida. We are the champions, a més és un himne que canten a qualsevol esports. I en Julián mos ha dit que aquesta temporada l'ha cantada perquè és un seguidor del Barça i aquesta setmana, bueno, aquesta lliga ha tingut la sort de poder entonar aquest himne mundial de Queen que ara escoltarem com a celebració per el triomf a la lliga del Futbol Club Barcelona.

0: Vos he comentat que demà comença oficialment aquest estiu 2026. Mare meva, però astronòmicament ja fa un bon grapat de dies que tenim una calorassa. I diuen que aquest cap de setmana encara pujarà moltíssim més. Mos haurem de protegir, mare meva. Bueno, parlant de l'estiu, mon anem a un altre estiu, una d'aquestes cançons d'estiu, però en aquest cas del 99. Va ser número 1 a Espanya, aquest tema que ara escoltarem, el mes d'agost, concretament a partir del dia 28. L'artista li diuen Lou Vega, de nom real David Lou Vega Valemessi, nascut a Múnich, Alemanya. És conegut com a Lou Vega, que és aquest cantant alemany, que se va fer popularíssim amb aquesta versió d'un mambo del famós director i músic cubà Pérez Prado, Mambo número 5, que va sortir en el 99 amb uns arranjaments irresistibles que te feien ballar sí o sí. Això és el que mos diu també Nabel Ginar, vol dir una altra vegada Bel, perquè és la cançó segona que ha elegit ella. Mambo número 5, A Little Bit Of, ell és Lou Vega, any 1999.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ni menys ni manco que l'any 53 fan pop, soul, rhythm and blues o doo-doo-wop. El tema és un tema que també ha gravat altres artistes, han gravat altres artistes com en Michael Bublé, però en Pep volia la versió original de The Drifters, que va sortir aquest any 62. Save the Last Dance for Me, Gordon, el darrer ball, o Gordon, l'últim ball, el son The Drifters.

I per tercera vegada ja vos repeteix que el tema per la setmana que ve no hem de cercar cançons en aquesta oportunitat, sinó que hem de cercar duos o trios, és a dir, homenatge en els artistes en general. En aquest cas començam en sos duos o trios, de qualsevol temps, qualsevol època, qualsevol estil, i també podeu arribar fins a 3 per persona. Amb un participau, dues millor i tres perfectes, es topa, no podeu superar aquesta xifra. M'heu d'enviar missatges privats, si pot ser, per Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginart, o si no us va bé d'aquesta manera, m'escriviu directament en el mur, i també, òbviament, la gent més atrevida que envia el missatge d'àudio, la gent la pot escoltar.

Sempre vens a cim, cantat en portuguès, és aquest darrer tema que hem escoltat, la tercera cançó que havia demanat Nandi. Bon dia, Andy. Molt bon cap de setmana, completant la llista i començant la segona ronda. Era... la segona, no, la tercera, perdó. Era na Magalí Sare, Magalí Ceceilare, coneguda en nom artístic de Magalí Sare, una cantant de Barcelona nascuda en el 91, i que ha fet dueto aquest tema amb en Salvador Sobral, aquest músic i cantant de Portugal que va guanyar, per cert, el Festival d'Eurovisió de 2017. Sempre vens així la cançó que l'agrada, que l'alegra es de matí a Nandi i que l'hem escoltat fa un momentet. Per cert, hem de dir que tenim molt d'artistes relacionats avui en el Festival d'Eurovisió. Fins i tot tenim guanyadors. Tenim a Charlotte Nilsson, que és guanyadora, que escoltarem d'aquí breus instants. Hem tingut ABBA, els atendrem encara, en Salvador Sobral, i encara sembla que me ne queda qualcun. Tots aquests artistes que han estat o han passat per Eurovisió. No, sí, encara en tenim un altre que després vos diré. És un bon lloc de plataforma mundial, aquest festival, que de vegades és polèmic.

Mos ha acompanyat en aquests darrers 3 minuts la música d'en Albert Louis Hammond, nascut a Londres, conegut artísticament com Albert Hammond, aquest cantant, compositor, productor britànic, veteraníssim ja de 82 anys amb aquesta cançó que va gravar en castellà en el 77 i que va ser número 1 a Espanya durant 2 setmanes en el mes de juliol. Tema que havia demanat a Juanita Ginard que li completen la llista. Bon cap de setmana, Juanita. A més, sabem que aquest tema li dona molta alegria i li du molt de records a Juanita, perquè a més és la seva cançó preferida i sempre que pot la mos demana. Seguim avançant, bon anam en Andreu Schulz, li completant la llista ja també. Andreu, bon cap de setmana amb un grup de Gandia que se diu La Raïz, fan ska, punk, rap, hip-hop, etc. Reggae, amb un tema de 2012 amb un títol curiós, El tren Huracán.

canviem d'estil, monen amb els Estats Units. Bé, de fet, monen podem anar a qualsevol part del món perquè aquesta cançó va ser un èxit internacional, però de fet sé que la mos cantarà és d'allà, d'Estats Units. Gloria Fowles, nom artístic. Gloria Gaynor, de Newark, New Jersey. Té ja 82 anys, va debutar en 66, música disco, soul, rhythm and blues, etc. Tema espectacular del 78, I Will Survive, sobreviviré, que va ser un èxit, com deia, mundial, i que compleix avui la funció de completar les llistes d'Anna Marilí de Sureda i d'Anna Magdalena Gili. Bon dia a totes dues, bon cap de setmana, perquè és l'única cançó que heu demanat totes dues, que vos anima, que vos pump d'optimisme, com a moltíssima gent. Gloria Gaynor. Ara sí, sembla que la Raïs volien tornar a ocupar aquell lloc dins aquest espai. Ara sí, Gloria Gaynor, I Will Survive.

Arriba el doblete de la formació sueca ABBA amb un tema que mos ha demanat en Bel Ginart. Molt bon cap de setmana, Bel, la seva tercera cançó. Mamma mia, aquesta és la cançó que després se va convertir en un musical i en pel·lícula. Mamma mia, tema de ABBA llançat a l'any 1975. Atenció, va ser número 1 a Regne Unit, Austràlia, Mèxic, Suïssa. Va arribar els dos a Bèlgica, Noruega, Nova Zelanda, els tres a Àustria, Portugal, el número 5 a Sud-àfrica, Corea del Sud, i a Espanya va arribar en 9. Mamma mia, un gran èxit que després, com dèiem, se va convertir en so musical que havien publicat el grup suec en Benny, na Frida, en Björk i Nanneta. Tema que fa el doblete d'ABBA, aquest grup suec, aquest programa optimista que mos ha demanat Nabel i que escoltam.

I a part de molts artistes relacionats amb Eurovisió, també m'estic donant compte de que hi ha molts artistes, evidentment, relacionats amb Suècia. Han tingut ara fa una estona, han tingut en Charlotte Perrelli, la tindrem prestat una altra vegada, i ara tenim una banda que també són suecs, que se diuen Europe. Tercera cançó que mos ha demanat en Julián, que des de Llubí ha participat aquesta setmana, i direm que Europe és aquesta banda sueca de rock que es varen formar a Upplands Väsby l'any 1979. Varen estar fins al 92, després se van retirar 7 anys i varen retornar actualment. Encara actuen, aquesta és la seva cançó més exitosa. Va sortir en el 86, aquí a Espanya va ser número 1, el 28 de febrer concretament del 87, durant una setmana. El final del compte enrere de Final Countdown, un tema d'Europe.

Tercera cançó que ha demanat en Fernando Broncano. Molt bon cap de setmana, Fernando. Què mos diu que avui pot ser un gran dia? Jo, de fet, espero que així hagi estat fins aleshores i que ho continuïs en tot el dia. I això mos cantarà en Joan Manuel Serrat. Què hem de dir de Joan Manuel Serrat, del noi del poble sec, que té 82 anys, o també la poden el nano. Va estar actiu del 65 fins al 2022, cantautor, compositor, guitarrista, escritor i actor. Aquesta cançó va sortir tant en senzill com a àlbum. L'àlbum se titulava En Tránsito, estem a l'any 1981, i també va sortir en senzill com a cara B de A Quien Corresponda, que és un senzill que va sortir estret d'aquest treball. Espero que hagi estat un gran dia, com he dit abans. Ell és Joan Manuel Serrat, amb aquest tema

formats a Detroit, als Estats Units, a l'any 1959. The Temptations és un grup vocal que està considerat un dels més exitosos de la història de la música. Ha venut de dotzenes de milions d'àlbums. Fan rhythm and blues, soul, funk, doo-wop, rock, etc. Estan en actiu encara ara en diferents membres, òbviament al llarg de tantíssims anys. La cançó l'ha demanada a Maria Mestre com a la seva tercera. Bon dia una altra vegada, Maria, molt bon cap de setmana. La cançó que ha elegida va sortir en el 65 i se titula My Girl, un tema que varen composar en Smokey Robinson i en Ronald White, que eren membres d'una altra formació que s'anomenen The Miracles. La varen gravar el 1964, però va ser un gran èxit en el 65. La meva lota, oh, My Girl, Temptations.

Tornem a Elx, a Elche. Allà viu en Emilio Cartagena. Que tinguis molt bon cap de setmana, Emilio, i gràcies per estar amb nosaltres. Cal agir com a tercera cançó el doblete de na Charlotte Perrelli, que aleshores, estem en el 99, encara s'anomenava Charlotte Nilsson, sueca, que va representar a Suècia i va guanyar en el Festival d'Eurovisió d'aquest any, del 99, un festival que, per cert, es va celebrar a Israel el 29 de maig del 99 a Jerusalén, concretament. El tema se titula, és una cançó molt alegre, molt sueca, que te dona ànims. Jo també m'incloc dins aquesta manera d'escoltar aquest tema o de disfrutar-lo. Take me to your heaven, dum el teu cel. Ella és Charlotte Nilsson, abans de convertir-se en Charlotte Perrelli.

Whatever You Want és el títol d'aquesta cançó que escoltarem, que cobreix la llista d'en Bernat Ditó des de Ciutat. Molt bon cap de setmana, Bernat, i moltes gràcies. I mos farà una banda popularíssima, ja també molt veterana, que se diuen Estat.

Status Quo, banda britànica de rock formats a Londres en el 62 ni més ni manco pel guitarrista i vocalista Francis Rossi i el baixista Alan Lancaster eren els membres principals. Fan rock, hard rock, blues rock, rock psicodèlic, etc. Estan en batiu i van treure aquest tema, que és una de les cançons més populars, l'any 1979, Whatever You Want, com he dit abans, que té un ritme molt frenètic que te contagia, i se titula Lo que tu vulguis, lo que vols, més ben dit, Status Quo.

La tercera cançó triada per Miquel Campaner. Molt bon cap de setmana, Miquel. És aquesta que mos durà a la dècada del 60 novament, concretament en el 68, amb una formació espanyola, però que cantaven molt de temes en anglès, sedent Los Iberos, aquest nom tant de la península Ibèrica. Aquesta banda espanyola de rocs eren originaris de Torremolinos, de Màlaga, i es varen fundar l'any 1966, però només van estar fins al 73. Eren Enrique Lozano, Adolfo Rodríguez, Enrique Pérez Santana, Pepe Castillo Ruiz, Diego Cascado i Cristóbal de Haro. Varen sofrir al llarg d'aquest parell d'anys un parell de canvis. Feien rock, feien beat, feien psicodèlia o pop barroc. Aquesta és una de les seves cançons més famoses. Va sortir en senzill en el 68, en anglès, Summertime Girl, aquesta lota d'estiu que ha demanat en Miquel Campaner, Los Iberos.

Bueno, tornem a Sabadell. En Javier Valenzuela mos ha triat aquesta cançó que sonarà tot d'una, la seva tercera. Molt bon cap de setmana, Javi, moltes gràcies. Que mos torna a dur a una cantant solista i també a una cantant relacionada amb Eurovisió, perquè va participar en representació d'Inglaterra, de Gran Bretanya, l'any 74. I se tracta d'Anna Olivia Newton-John, malograda artista de nom real Dame Olivia Newton-John, nascuda a Cambridge en el 48. Mos va deixar de càncer de pit a l'edat de 73 anys en el 2022. Aquesta cantant, compositora, actriu i també activista popularíssima gràcies a aquella fantàstica pel·lícula que va fer amb en John Travolta, Gris, com tots sabeu. Però després va voler repetir encara amb una altra pel·lícula que se deia Xanadu, on la banda sonora és aquesta cançó del mateix títol que mos ha demanat en Javier i que varen composar la Electric Light Orchestra. Va sortir en el 80 i és una cançó també molt alegre que fa Olivia Newton-John, que recordam en aquest espai d'avui també.

I aquest és el tema Xanadu, que no ve dit per cert, però va ser número 1 a Espanya del 8 de novembre al 22 durant 3 setmanes aquest any 1980 d'aquesta cantant britànica. I acabarem el programa d'avui precisament a Anglaterra, novament, amb aquesta banda que mos ha demanat en Pep des de ciutat. Bon cap de setmana, Pep, moltíssimes gràcies. Una banda que se diuen Coldplay, formats a Londres l'any 97, amb el cantant i pianista Chris Martin, en Johnny Buckland, Guy Berryman, Will Champion i Phil Harvey. Van debutar en el 97 com de fan post-rock, rock alternatiu, Britpop, pop, etc. Aquesta cançó és una cançó exitosa a nivell mundial, va sortir en el 2008, ha estat número moltíssim de llocs i és una cançó super optimista que també te contagia des del primer moment. Un gran tema que acabarà per cloure el programa en el dia d'avui d'aquestes cançons que mos estimulaven, que mos donen ànim, que mos alegren aquest dematí de dissabte. Coldplay, viva la vida!

I fins aquí, mig, aquest programa d'avui del Dissabtes a la Ràdio, que ha estat una miqueta més llarg, que volíem posar totes les cançons. Jo espero que, efectivament, vos hagi motivat aquest dematí de dissabte, perquè han estat cançons que, a veure, te fan moure, t'estimulen, t'omplen d'alegria i de goig, que és el que nosaltres volíem en aquest programa d'avui. Que passeu un gran cap de setmana, el tanto se calor que s'esperen temperatures exagerades, protegiu-vos, evidentment, del sol i fins la setmana que ve, si deu vol, salutacions de Miquel Mestre Ginard, gràcies als participants, gràcies als oients. Adeu!

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

nostra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida

entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen, i s'usant el mirall d'eses.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he caçat uns llobarrets que...

0: la lince.
1: Ara, ara. Bravo, bravo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Get out!

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

em diria Joana. Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

si hagués nascut dona hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i patar,

esba tossava i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i em

vida fins que no cau la moneda. Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més vella, cada dia més grassa.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Com quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnibulat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anava molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. En mig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer...

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Maria neva ciutat i tu te creus que no estàs
1: completament. Perdona, però si m'ho veia, una cançó. Com és que m'ho he
2: Mira, Maria,

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

en breu, cap vespres de Radio Hortà. Disculpeu, l'ordre de dona que a casa està planta en vaga amb aquest calor, si me perdeu la broma. Perdoneu, en breu, cap vespres de Radio Hortà.

0: Colombia para el mundo. Pa, pa.
1: Ay, compadre,
2: Vallenato 2000 Terrify.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

vespre d'avui i bé, seguim amb aquesta temperatura, aquesta solució no del tot correcta de finestres obertes i ventilador. Avui, per fi, després de pràcticament un mes, no sé si dic més, però bueno, en fi, des de l'avís, en certa manera, un mes, 15 dies llargs, 3 setmanes, hem hagut de revisar l'aire condicionat, però no s'ha pogut solucionar encara, per tant, haurem de seguir passant calor aquí als estudis de Ràdio Horta Municipal. Però bé, com dit sempre, sí que feines amb que han d'estar a ple sol de fora i que se fa certament complicat en tots els equips i això, aquestes condicions de temperatura aquests dies, la calor ja ha vingut ben forta i el que teòricament ha de venir bàsicament és un poc també el que més m'assusta, però bueno, en fi, en recordaran d'altres també. Per aquí baix a les escoles s'han deixat un, no, sí, un tríptic, que ara pensava si ho anava a dir bé, per les dues cares que diem que té, diguem-ne així, 6 pàgines, per dir-ho d'alguna manera, però crec que sigui un tríptic igualment. En aquest cas, el govern de les Illes Balears, com seria mai el català, mou la llengua. Ho llegirem perquè entenc que tots diversos negocis me'ls escolten i segurament pot ser de cert interès. També hi ha punts de llibre, veig, també de regal d'Artam, aquestes campanyes que se van fer temps enrere i que aquí a ràdio sí que veure que seguim posant l'àudio perquè al final, com no fa la campanya en aquell moment era de Nadal, però sí que és veure que com realment el que pretén és impulsar les compres a nivell local, sempre ho estic deixant durant tot l'any per això, perquè al cap i la fi volem parlar també el nostre petit granet en certa manera amb això, com vos dic sempre, en que compreu productes, serveis, el que sigui que diem que sigui que se faci artà o que se vengui artà, si més no, comerços, serveis, empreses, etc. Res, en aquest sentit també aprofito per fer aquesta explicació per si qualcú se demana. De fet, també ho record, ja ho vaig mencionar el dia, no sé si era el dia que havia de començar, el dia abans, fins i tot, que sí que el govern de Cibadès ha tornat a impulsar els bons descompte, diversos comerços i empreses que s'hi han pogut adherir. En el cas d'Artà n'hi ha unes quantes, no sé com estan, ho he registrat a hores d'ara, si han exaurit bons o què, perquè està actualitzat, que diem, a través d'internet, ja que cada vegada que s'utilitza un bon, el comerç ho ha de fer en aquell moment per verificar que el client té bons descompte encara, i per tant així queda actualitzat també la web si aquell comerç segueix disponent, comerç empresa, segueix disponent de bons descompte o no. N'hi ha uns quants, com dic, apuntats a Artà, altres se'ls va passar la data de Enric Manoblera, se'ls va passar la data de, per apuntar-se, en fi, coses que passen. I al final, quan dus un negoci, dus moltes coses i a vegades passen aquestes coses. Però bueno, això, així tot, molt de llocs on podeu canviar els vostres bons, descompte del govern de Illes Balears, i sempre va bé tenir una mica de descompte i que el govern en aquest cas assumeix d'aquesta manera i el comerç, que diem, no hi part, perquè al cap i la fi ho assumeix el govern i per tant hi guanya el consumidor en certa manera perquè es obté, que diem, aquests descomptes en base a la seva despesa. Ara després ho faré una mica d'ullada perquè no vull dir ara xifres malament i equivocant-me. Després vull llegir la lletra petita per dir-ho de manera correcta i no liar la cosa. En fi, diverses coses que això, que aquestes i altres coses són, volia dir, això de la color m'està greu, però m'està costant moltíssim. Això, aquestes i altres coses seran el contingut del programa d'avui. També hem de dir que demà dona el SUS aquestes festes de Sant Pere, ho tornen a recordar, també recordarem aquests, tot i que ho venien recordant igualment, però ho tornarem a fer perquè mai està de més aquests primers actes del programa. També un programa que ja s'ha editat fa uns quants dies, a l'Ajuntament n'hi ha, també en altres llocs també n'hi ha en paper, si més no també en digital, també la pàgina web, etc etc. I aquí a Ràdio Horta, que evidentment ho explicam i recordam de tant en tant. També abans de donar el SUS, sé que m'estic enrotllant molt, però perdoneu, també avui m'ho s'ha deixat

Tomeu Balaguer, des d'aquí el nostre més sentit condol a tota la seva família. En aquest cas, ara també passaré a llegir l'esquela com és habitual. Però això, com dic, el nostre més sentit condol, si no vaig malament, crec que va ser un dels, crec que no el darrers, però sí que de la darrera etapa, crec recordar, ho dic així molt de memòria, del programa de xerrades de Banyoguers al d'en Pol, d'en Pau Pires del Mostivell, que van tenir, que van entrevistar, que entrevistava, que diuen cada setmana aquí a Ràdio Orzà. I no sé si de darrer, no ho sé, però sí que sé que va passar per aquí si no vaig xerrat en aquest programa. Per tant, en aquest cas, com dic, va ser un, o ha estat un dels que, i segurament tens enrere, dic això perquè era un dels pics que jo hi era com a responsable, però que segurament també anys enrere el millor hi hagués passat alguna altra vegada, segurament també, però vaja. Des d'aquí tot el més sentit condol i res, ara sí, benvinguts, començam.

Els seus afegits familiars, filla Antònia, germans Sebastià i Antònia, nets Cristina, Llorenç i Tòfol, besneta Marta i demés familiars, vos comunica la tan sentida pèrdua de Tomeu Galmés Carrió, més conegut com a Tomeu Balaguer, que ens ha deixat hartar el 24 de juny de 2026, als 97 anys, en pau descansi. Velatori està sent ara avui dijous, dia 25, de les 10:30 a la 1 i de les 15 a les 18:30, és a dir, de les 3 a les 6:30, al tanatori d'Artà. Les exèquies seran a les 6:15, a les 18:15. Recordeu també que podeu enviar les vostres condolències a través de les esqueles digitals del web www.grupmontaner.com. Tomeu Galmés Carrió, conegut com a Tomeu Balaguer, 97 anys, en pau descansi.

0: una zona de desastre, ha dit. Els sismes de magnitud 7.2 i 7.5 a l'escala de Richter s'han produït al nord-oest a les 6 de l'hora baixa, hora veneçolana, mitjanit, hora balear.
1: L'ONU ha mobilitzat equips d'emergència per fer costat al país i són molts els països, a banda d'Espanya, que ofereixen ajuda i efectius. Els espanyols afectats pels terratrèmols a Veneçuela poden fer servir dos telèfons d'assistència, són el 910-001-249 i el més 58-424-20-90-26-4. La xarxa d'assistència consular ha activat aquests dos números de contacte per als ciutadans espanyols que requereixin ajuda després dels terratrèmols registrats a Veneçuela. La informació s'ha difós després de confirmar-se la defunció d'una dona de 65 anys amb doble nacionalitat espanyola i veneçolana. Edison Morillo, coordinador de l'Associació de Veneçolans a les Illes, Ben Balears, explica com viuen la tragèdia.
2: En la comunitat veneçolana en Baleares vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela y yo creo que nosotros como venezolanos que estamos fuera debemos juntar los esfuerzos, unirnos.
0: I almenys 5 persones han resultat ferides també avui en un altre terratrèmol de magnitud 6.9. En aquest cas ha sacsejat al nord de Japó, deixant-se notar amb intensitat a Tòquio, però sense deslligar una alerta de tsunami. Canviem de qüestió. Un home de 57 anys ha mort i un altre de 24 ha resultat ferit greu en un accident de trànsit que s'ha produït a 1:15 del migdia a la sortida de la carretera de Muro a Sa Pobla.
1: Els serveis d'emergències han estat alertats d'un accident amb un vehicle tombat. El conductor havia pogut sortir pels seus propis mitjans, però el copilot estava atrapat. Fins al lloc s'han desplaçat policia, bombers i una ambulància de suport vital avançat i una altra de suport vital sanitari privada. A la seva arribada han iniciat maniobres de reanimació al copilot, encara que s'ha confirmat poc després la defunció. El conductor ha estat traslladat a l'Hospital d'Inca.
0: I a la plana política, el govern aprova la primera llei balear de costes.
1: Una norma que dona més poder als ajuntaments per a gestionar les seves platges, limita la velocitat de les embarcacions a la proximitat a terra i protegeix els escars, les construccions tradicionals de la costa de les Illes. Marga Proens és la presidenta balear.
3: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de C30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
0: I en els esports en bàsquet, Juan Ignacio Díez de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. El tècnic argentí que va assumir la màxima responsabilitat de la banqueta de la primera plantilla la jornada 14 deixa de formar part del projecte Turquesa per a la pròxima temporada. Aquest darrer curs, Juan Díez va aconseguir la permanència del Palmer a la primera FEB, la categoria de plata del bàsquet espanyol.
0: Fins aquí l'actualitat. Hem arribat a les 5:04. Tornem a les 6.
5: Més informació.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I en aquest cas, ahir em plau una mica ràpidament amb el bal en aquest apartat de l'Ajuntament d'Informa. I és que dilluns qui ve és el darrer dilluns de mes, a més també de ser Sant Pere, el festa patronal de la colònia. I això significa, anava a dir dues coses, segurament en significa més, però bueno, així també era molt resumida, que sigui el darrer dilluns de mes, per una banda vol dir que toca, per regla general, que hi hagi plenari ordinari, per l'altra, que sigui el dia de Sant Pere, vol dir que, per l'altra banda, diguem-ho així, que són les festes patronals de la colònia que comencen demà, que ja ho he dit abans, i que en aquest cas el dilluns, que és dia 29, que diem el dia festiu a nivell de santoral, per dir-ho d'alguna manera, fa que, com és habitual sempre, el 29 caigui el dia que caigui, hi ha la missa, i també aquests darrers anys sol coincidir moltes vegades amb el concert de la banda de música i la posterior revetlla, en aquest cas, a focs artificials, també com se coneix com a tal. Per tot plegat, i un poc, diguem-li així, per aquestes dues combinacions, fa que el plenari ordinari, que habitualment se sol fer a les 6 del capvespre, en aquest cas, per poder assistir a temps a tot el programa d'actes de la colònia, s'ha avançat una hora i, per tant, el plenari serà a les 5, a les 17 hores, com dic, el proper dia 29. El meu dubte era si se movia de dia, en principi pel que veig no, i com dic, ja ho vàrem confirmar ahir amb el balde que serà així, també ho vàrem parlar, si ho vàrem escoltar, aquesta portada de l'Ajuntament d'Informa, i bé, serà la sala de plens, això en principi sense problema. Tot i que espero poder tenir muntat el dematí com sol fer habitualment i no com el darrer plenari extraordinari que hi va haver, però bueno, és una altra història. També era extraordinari, també, però bueno, en fi, m'estic ben no recordar-ho. El que anava a dir és que sí que no m'ha explicat o no hem repassat o no hem llegit l'ordre del dia, per tant, amb això aniré ara. I també això farà, també m'ho estava plantejant segurament com ho feia, perquè habitualment quan el plenari és a les 6, normalment intent fer, bueno, intento i faig, sempre que puc, plenari, anava a dir, tantes paraules plenari. Programa aquí a que vespre és a Ràdio Artà, sol fer de 4 i mitja, 5 i mitja, 6 menys quart, depenent un poc del que hagi pogut deixar avançat de feina prèviament, de muntatge de plenari i de més. El fet de que sigui a les 5, que ja va bé per poder anar, evidentment, a les festes de la colònia, fa que si he de ser mitja hora o manco un quart abans, perquè sempre, com vos explic sempre i m'agrada recordar-ho, potser qualcú dirà que cansat si sempre dius el mateix. Sí, és així. Però també és que m'agrada que se sàpiga que no és anar allà pitjar rec sense tenir remuntat. S'ha demuntat una infraestructura, al igual que de fet s'ha de desmuntar, però bé, cap problema. Per això estem i no m'importa gens ni mica, però sí que és veritat que s'ha d'explicar, que és així. Per això i pel fet que som, entre cometes, més enllà dels col·laboradors, i que encantadíssim que tinguem col·laboradors, però evidentment en aquest cas, a nivell de capvespre, la Ràdio Artà com a tal, sí que som l'únic treballador, ho diré així, per entendre-mos, i evidentment encara no tenc el do de l'ubiqüitat d'estar aquí i allà a la vegada. Per tant, el fet de que, sé que m'estic enrotllant, i perdó, però sé que pel fet de que el plenari sigui a les 5, me suposaria haver de ser allà a 4 i mitja, 5 menys quart. Evidentment, comença el programa a 4 i mitja, per tant, en conseqüència, no té massa sentit que vengui a fer directament hola i adeu, que seria un pal de qüestió, i perdó per dir-ho així ràpid, o bé un quartet d'hora i no me'n. En definitiva, la meva idea inicial és, en principi, no fer programa i tenir temps entrecreditat de ser allà a l'Ajuntament i que tot funcioni de manera més correcta possible, etc. Tot i que bé, a no ser que pogués deixar alguna cosa enregistrada, que ja veuríem, o si hi hagués alguna cosa que pogués enregistrar prèviament, però bueno, ja ho veuríem.
No descart que ho pugui posar en aquesta mitja hora, però bé. Posteriorment també, però bueno, la idea evidentment és anterior. Per tant, això, llavors abans que possiblement dilluns no hi haurà programa de capvespre de Radio Altar, perquè motiu de plenari, que això, entre que venc aquí i vos don l'inici una cosa i l'altra, ja quasi és allà, i per tant no té massa sentit. Per tant, ja veuré com ho faig, si deixo alguna cosa gravada, o si directament, en tot cas, demà faig programa, si no és res de nou. No és que estigui dient que d'avui a dilluns, o d'avui a dimarts en aquest cas, però bé, si no és res de nou, demà en principi confio en fer programa, tocaré en fusta, no vull dir res. Però bueno, llavors abans també, abans d'ara d'anar al contingut com a tal del plenari. Ho dic per això, perquè segurament ho aniré recordant també, ja sobretot demà em despedir-me, que vendria ser just abans, en certa manera, però vaja, que ja vos ho abans, que segurament dilluns serà un dia una mica així especial. De fet, també, quasi, clar, el Festival de Colònia, no està al municipi, també se podria considerar un dia de festiu de no fer feina, entre cometes, tot i que pel plenari mos tocarà fer feina igualment i cap problema, ja dic, no m'importa gens ni mica, per això estem. Però bé, també fem una mica un poc això, ja va bé també per fer d'aquesta manera. Però bueno, perdoneu, és que si no poso una mica de tal, ja de per si és difícil la cosa. Per tant, plenari ordinari, 29 de juny del 2026, hora a les 17 hores, repeteix que a les 17 hores, no a les 18 en aquest cas, lloc, sala, plens. L'hora del dia serà el següent. El punt número 1, el primer punt, serà l'aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions del 25 de maig i del 19 de juny de 2026, bàsicament dels dos darrers plenaris que hi ha hagut fins ara, del plenari ordinari del maig i del plenari, en aquest cas, extraordinari del juny, d'aquest que se va dur a terme el passat dia 19 de juny, que bona parlava abans, si més no. Varen faltar una regidora socialista, dos regidors de Unió Independent d'Artà i un regidor del Partit Popular. La resta hi van poder ser i se va fer en aquell cas era per l'aprovació de la proposta d'inscripció a l'inventari municipal de béns i drets d'un immoble adquirit per compra-venta. Ho va explicar el Valda ahir. Bàsicament és aquest ara aparcament de la clota, diríem, per entendre-nos, aparcament nou, entre cometes, és a dir, no és que hi havia ja fa més temps, sinó aquest solar que ara actualment s'empra com a aparcament i que s'havia d'inscriure en aquest en aquest llistat, en aquest inventari, que és el nom correcte, municipal de béns i drets d'aquest immoble. Per tant, bé, el primer punt del plenari serà l'aprovació d'aquestes actes, que bàsicament és això, que si l'acte està correcte s'aprovarà, si se necessita modificar alguna cosa se proposarà modificar i si no, pues, s'aprovarà normalment sols per unanimitat, per tant no té més història. El punt 2 ja sí que és bastant més sucós, entenc pel títol, és l'aprovació, si escau, de l'expedient de contractació de serveis de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Artà. En aquest cas és això, aquest tema de la primera infància, bàsicament de les escoletes, entenc que és així, i hi ha els diversos informe tècnic, per exemple, per la contenció del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Artà, està en castellà també, de fet, sí, no? També hi ha la proposta d'aprovació de l'expedient de contratació, de gestió, hi ha diversos PDFs adjunts, hi ha la memòria justificativa, hi ha l'estudi econòmic de les escoletes, hi ha penjat un, crec que és un, com una espècie de PowerPoint en aquest cas, en relació a veure que s'obri, diu pliego de prescripciones técnicas que han de regir la contratación de la gestión del servicio público de atención a la primera infancia del Ayuntamiento de Artà.
Per tant, s'entén que, que és el plec de preinscripcions. És que el document està nombrat com a PPT, per tant, per això pensava que era PowerPoint, perdoneu. I després també hi ha un altre document que, si s'obri, vos dic el que és, perdoneu. En aquest cas, diu, és el plec de clàusules administratives particulars, per aquest mateix tema, s'entén. Aquest darrer document són 63 pàgines, per tant, vos convido, si algú té interès a llegir-se amb tranquil·litat. L'anterior que he dit, el plec de preinscripcions, són 24 pàgines, per tant, també vos hi convido. També després hi ha l'informe econòmic fet per Forney i Consultors, que són d'11 pàgines, i bé, en definitiva, els altres expedients que vos he dit abans. En aquest cas, la proposta d'aprovació de l'expedient de contratació diu, així de manera resumida a l'inici, diu, a la vista dels següents antecedents, expedient 2026/2915, licitació mitjançant procediment, bé, està en castellà, ho he traduint, tot i que sigui l'Ajuntament d'Artà, licitació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, a la vista de les característiques del contracte que se pretén adjudicar, tipus de contracte, serveis, objecte del contracte, gestió del servei públic d'atenció a la primera infància a l'Ajuntament d'Artà, procediment de contractació obert a SARA, tipus de tramitació ordinària, còdic CPV, el còdic que li és aplicable en temes de serveis d'ensenyança preescolar, valor estimat del contracte 2.936.147,75 euros, que són 4 anys més un any de pròrroga, més 20% de modificacions, així ho especifica. El pressupost base de licitació IVA exclòs és de 1.955.681,67 euros, IVA exempt, per tant, en conseqüència, el pressupost base de licitació IVA inclòs és el mateix, pràcticament 2 milions, 1.955.381,67 euros. La duració de l'execució, torno a repetir que són 4 anys, més una pròrroga d'un any, i el lloc d'execució és Artà. Diu, l'examinada de la documentació que l'acompanya, vist l'informe de secretaria i de conformitat amb el fixat en les lleis que li és aplicables, ho dic ara així resumidament, se proposa al plenari de la corporació el següent acord, aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada plurianual del servei públic d'atenció a la primera infància a l'Ajuntament d'Artà, convocant la seva licitació. Segon, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte. Tercer, aprovar la despesa plurianual del contracte dels exercicis 2026, 2027, 28, 29 i 30, que fa referència a l'aplicació pressupostària i l'import IVA inclòs. En el cas del 2026 serien 162.973,44 euros, entenc que és la part professional del que quedaria a partir de que es fes això oficial. Després, els anys 2027, 28 i 29, com són els anys complets, seria un total per cada any de 488.920,32 euros. I el 2030, que entenc que seria també la part professional, en aquest cas fins que s'acabi el contracte de licitació com a tal, abans de renovar-se o no, ja s'haurà com va, seria de 325.947,27 euros, que fa tot això, el total que han dit abans, de gairebé 2 milions, 1.955.681,67 euros. Punt quart, donar compte de la present resolució, intervenció i de tresoreria, fetes de practicar les anotacions comptables que procedeixin. Quint, publicar l'anunci i licitació del perfil del contractant amb el contingut contemplat a l'annex 3 de la llei i tal. Sext, publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, etc. Sèptim, designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil del contractant, com a president José Donoso Girard, tresorer municipal d'Artà o persona en qui delegui, vocal el secretari de l'Ajuntament d'Artà o persona en qui delegui, vocal, un altre vocal que diem, l'interventor, en aquest cas interventor entenc, de l'Ajuntament o persona en qui delegui, i secretària de la mesa, Sílvia Ripoll i Genovart, TAE, intervenció de l'Ajuntament a persona en qui delegui.

siempre vuelves aquí, queriendo algo más. Llegiré també l'inici perquè crec que també ho aclara una mica. Bé, una mica bastant més. L'informe tècnic per la contratació del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Artà diu antecedents de fet, està en castellà, també ho controli, perdoneu si faig alguna errada. Diu, el contracte de serveis en l'empresa en equip Serveis Integrals ACL, que gestiona el servei d'atenció a la primera infància del municipi d'Artà i que inclou la gestió de les escoles d'educació infantil de primer cicle de titularitat de l'Ajuntament d'Artà, el Pou de Sayuna, ubicat al nucli urbà d'Artà, en 6 unitats, aules autoritzades i en funcionament, i l'escoleta infantil Estrella de Mà, ubicada al nucli urbà de la Colònia Sant Pere, amb una unitat singular autoritzada, i en funcionament acaba a finals del mes de juliol de 2026, amb una possible pròrroga del contracte de 6 mesos de duració. L'Ajuntament d'Artà, per acord de ple del 23 de febrer del 26, ha posat a disposició de la Conselleria d'Educació i Universitats per l'ús educatiu les instal·lacions que ocupa l'escoleta infantil Estrella Mà al carrer Vent del Nord, sense nombre de la Colònia Sant Pere, a partir de l'1 de setembre del 26. En aquest mateix plenari d'Ajuntament d'Artà també acordava assumir el compromís de reubicar el personal que actualment presta els serveis a l'escoleta infantil Estrella de Mà, a l'escoleta infantil Pou de Sayuna, d'acord amb les necessitats del servei en compliment de la normativa laboral i administrativa d'aplicació. En data 2 de juny del 2026 se va aplicar en el BOIP la resolució del Consell d'Educació i Universitats per la que s'autoritza la integració dels estudis de primer cicle d'educació infantil del Centre d'Educació Infantil de Primer Cicle Estrella de Mà en el Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària CI per resolvents i la posterior extinció i supressió del Codi del Centre d'Educació Infantil de Primer Cicle EI Estrella de Mà. En dita resolució s'autoritza amb efectes de 1 de setembre de 2026 els estudis de primer cicle d'educació infantil en el Col·legi Públic d'Educació Infantil i Primària CI per resolvents i s'extingeix l'autorització del centre EI Estrella de Mà, la titularitat del qual és l'Ajuntament d'Artà, donant de baixa el seu codi 07013280 amb efecte del 31 d'agost de 2026. Se determina que els estudis de primer cicle d'educació infantil del CIF Rosa Alvent se desenvoluparan en les instal·lacions que ocupa l'Escoleta Infantil Estrella de Mà. A la vegada s'insta l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, la Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa perquè tramiti la modificació del conveni de red subscrit amb l'Ajuntament d'Artà, en el sentit que l'Estrella Mà segueixi integrada només fins al 31 d'agost del 26 i perquè revisi i actualitzi el conveni específic de gratuïtat en funció del contingut de la resolució. Aquesta resolució feta de manera determinant el nou contracte de serveis d'atenció a la primera infància que haurà d'iniciar-se l'1 de setembre del 26, ja que en aquesta data l'Ajuntament d'Artà deixarà de ser titularitat de l'Estrella Mà i solament ho serà del Pou de Sayuna. En conseqüència, els serveis d'escolarització i els serveis complementaris que li són propis únicament se prestaran en Pou de Sayuna. Al tractar-se del contracte d'un servei de primera infància que implica bàsicament costos salarials i costos indirectes que se deriven dels costos de personal per la redacció dels nous plecs d'aplicació al conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil publicat en el BOE número 135 de 5 de juny del 25, a més bé, hi ha altres lleis aplicables. És d'aplicació també la subrogació del personal que s'haurà a terme segons el dispost de l'article 31 del 13 conveni col·lectiu de centres d'assistència i educació infantil, etc. etc. Perdó, per dir-ho així, bàsicament. I bé, després explica això l'objecte del contracte. Diu per la gestió indirecta del servei d'atenció a la primera infància, franja d'edat de 0 a 3 anys, que se correspon amb el primer cicle d'etapa d'educació infantil durant el curs escolar i durant el període de vacances escolars, segons els termes que indiquin en el plec de prescripcions tècniques. Aquesta gestió inclourà els següents serveis, i ho resumesc, el servei d'escolarització, juntament amb els serveis complementaris que li són propis, com acollida, menjador, descans i recollida. Se prestarà durant el curs escolar de setembre a juny.
Més explicació, realment. Bé, de fet explica, pensava, diu, també diu, el centre té 6 aules autoritzades i en funcionament, dues de 0 a 1 anys, 14 places, dues de 1-2 anys, 24 places, i dues de 2-3 anys, 36 places. El servei de llimpiesa ordinària i extraordinària del Pou de Sallona, edifici de recinte escolar durant tot l'any, i el servei de l'escola de vacances, que se prestaran dos nuclis de població, Artà i la Colònia Sant Pere. Artà, les instal·lacions del Pou de Sallona, i la Colònia Sant Pere, les instal·lacions del CEIP Rosa del Vents, que ocupen els nens de primer cicle d'educació infantil, abans Estrella de Mar, situat al carrer Vent del Nord, sense número. En fi, i s'explica després també una mica més tot plegat. I també després la justificació de la indivisibilitat per lots, diu, lesió de no dividir en lots del contracte, s'ha de motivar-se l'expedient perquè encara que per regla general es dividi quan la naturalesa del contracte l'ho permetesqui, aquí existeixen motius vàlids lligats a la correcta execució tècnica i organitzativa del servei. Se tracta d'una prestació funcionalment unitària que exigeix direcció única i coordinació diària i immediata, projecte educatiu coherent, protocols de seguretat, higiene, gestió de personal, atenció a famílies i traçabilitat de responsabilitats, etc. etc. També ho he resumit, si més no. Duració prevista del contracte, 4 anys amb possibilitat d'un any addicional de pròrroga, també ho he resumit, i bé, i després l'empresa forneix consultors, ha fet aquest estudi econòmic del servei a contractar, per exemple, i el pressupost base de la licitació del contracte és aquest gairebé 2 milions que abordem abans, 1.955.681,67 euros, desenvolupat en 4 anys, és a dir, dividit en 4 anys. Valor estimat del contracte, 2.446.789,79 euros, que això vendria a ser 4 anys més un any de pròrroga.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Continuem aquí en aquest capvespre a Radio Hortà. Perdoneu, en aquest cas, com deia abans, se fa difícil fer feina amb aquestes condicions de calor, però bueno, aquí estem i aquí anem passant. Estàvem comentant al plenari que, com de per si era prou important el punt 2, que repeteix que aprovació de l'expedient de contratació del servei de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Hortà. Pas ja al punt 3, que és l'expedient 2026/146, d'aprovació siscau de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits juny 2026, el conegut com a Office, en aquest cas juny 2026, que són aquesta sèrie de factures que, més a més, van passant per plenari per tal de que puguin ser pagades, bàsicament, tota aquesta gent i empreses que han fet els serveis o han venut, diguem-li així, els seus productes a l'Ajuntament, a algun departament de l'Ajuntament, o com sigui. En aquest cas és un total de 150.696,30 euros. Són com a dues pàgines senceres de llistat, que diem, d'empreses o de factures. I que, per tant, això fa aquest total, com dic, de més de 150.000 euros, 150.696,30 euros, que una vegada aprovat per plenari, després podran ser pagades com a tal aquestes factures. No són que estiguin malament, sinó que la intervenció considera que ha de ser el plenari i no la Junta de Govern Local, per exemple, qui ha d'aprovar el seu pagament. Això, com ja sabeu, és una cosa de cada mes. I ja aniria bé que pogués pagar-se més prest i més ràpid d'una altra manera. I no ho ha de passar per al plenari. El punt 4 és l'expedient 2026/2576 d'aprovació de la proposta envers el compte general de 2025. Després el punt 5 és l'expedient 2025, en aquest cas /5398, aprovació si escau, no sé si és que està malament, però així està. Bueno, no, perquè clar, fa referència a que se van aprovar el 2025 de cara al 2026 els propostes i també el pla estratègic. En aquest cas diu aprovació si escau de la proposta de modificació del pla estratègic de subvencions 2026, modificació número 2. S'inclou en aquest cas una possible subvenció en base al, bueno, més que subvenció, conveni amb la Creu Roja per un import de 10.400 euros en càrrec a l'aplicació pressupostària número tal que per aquest motiu s'ha de fer aquesta, cada vegada que s'ha d'incloure alguna cosa en aquest pla estratègic de subvencions, com se va aprovar per plenari, cada vegada que s'ha de modificar, evidentment també ha de passar per plenari. Abans, directament, se feia sense passar per plenari, que no vol dir que s'ha fet malament, però, evidentment, ara se fa d'aquesta manera. Com dic, per tant, se proposa incloure aquest conveni en la Creu Roja per aquests 10.400 euros, i en aquest cas incloure-ho a través d'aquest punt número 5. Entenc que després el punt 6 va lligat, que és la modificació número 3 del base d'execució número 31.1 del pressupost municipal per l'any 2026. Després el punt 7 de plenari, expedient 2026/3.200, aprovació fiscal de la modificació de crèdit 10/2026 amb la modalitat de suplement de crèdit finançat amb RTDG. Això suposo que mos ho explicarà millor el regidor d'Hisenda Manolo Rocha, que així també el val de Manolo Galán així també mos ho va dir que ho deixava pel regidor d'Hisenda. En definitiva, hi ha un total de...

1.136.462,02 euros de suplement en aplicació de despeses, dels quals està desglosat tant el programa com l'aplicació, l'aplicació del programa com l'econòmica dels propostos. En l'apartat d'edificis i construccions de diversos programes econòmics hi ha un cert suplement de crèdit, en un cas 898.482,80 euros, en altre 33.000 euros, en altre 54.000, bé, en fi, tot això. Una altra de les línies diferents, en aquest cas en descripció, és altres infraestructures en reposició, 48.300 euros. En altra part, estudis i treballs tècnics, 18.000 euros. En altra, maquinària centre dia, 9.000 euros. En altra, inversions en terrenys, 53.373,60 euros. I en altre cas, treballs a altres empreses, residus, 15.011,74 euros. En tema suplement en aplicacions de despesa, fa aquest total, com dèiem, de 1.136.462,02 euros. I per altra part, hi ha un crèdit extraordinari en el programa 9331, aplicació econòmica 6100001, que ja de per si també és una línia que s'amplia a nivell de suplement que abans mencionat. Diu inversions en terrenys, se suplementa el crèdit en 53.373,60 euros, que només és una línia, aquest és el total. I diu aquesta modificació, és a dir, aquest 1.136.000 més aquests 53.000, ara així arrelandejant, diu aquestes modificacions es financien en càrrec al romanent de tresoreria de l'exercici anterior en els següents termes. Bàsicament això són doblers que l'Ajuntament agafa la partida, l'Ajuntament, doblers propis de l'Ajuntament, que agafa la partida econòmica de romanent de tresoreria per despeses generals, que així s'anomena que diem com a tal, que s'engafa aquest total que suma 1.189.835,62 euros. I se destinen, per una banda, aquests 1.136.000 i busques en l'apartat de suplement de crèdit i en altre cas 53.300 i busques en crèdit extraordinari. Com dic, supos que la regió en qüestió ja mos ho explicarà en més detall, perquè poc més explicació com a tal hi ha, més enllà de tota la nomenclatura de pressupostària, si més no. I bé, en definitiva, això és el que se pretén aprovar com a tal.

Després, el punt 8 del plenari és l'aprovació, si escau, de la fixació del nou preu o valor de les hores ordinàries que realitza el personal funcionari i el personal laboral al servei de l'Ajuntament d'Artà. En aquest cas és aquest acord de ple que se proposa, a bon diu antecedents, vista la proposta realitzada per Valdia, consistent en fixar uns nous valors o preu de les hores extraordinàries realitzades pel personal funcionari i personal laboral del servei de l'Ajuntament i que el present acord tingui efectes econòmics retroactius des del 9 de juny de 2026, dient que es va celebrar la darrera mesa de negociació. Vist que aquesta proposta va ser negociada a la Mesa General de Negociació sense ser aprovada amb el vot requerit en el Reglament de Funcionament de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics, vist l'informe jurídic del TAC de Recursos Humans, en aquest cas que, de manera resumida, diu la proposta que realitza el Balda per la seva aprovació en el ple municipal d'aprovació d'una actualització del preu de les hores ordinàries, consistent en aplicar el preu de les hores extres pactades en el conveni del personal laboral i el pacte de funcionaris de l'any 2006, tots els augments que han experimentat la retribució del personal públic des d'aquella data. Diu, no incompleix cap normativa pel que fa a la fórmula elegida, la seva aprovació queda en mans de l'autoorganització municipal i de la negociació col·lectiva, vaig resumint-te. El preu proposat per les hores ordinàries bàsiques realitzats en el corresponent càlcul seria superior al preu mitjà de l'hora ordinària de totes les categories. L'augment del preu de les hores extra no pot suposar en cap cas els elements de la D9.2 de la llei de la proposta general de l'Estat de l'any 2023 i el Real Decret Llei 4/2024. I bé, en fi, s'explica tot això i diu, vist l'informe de fiscalització emesa per l'interventora municipal, es proposa el ple que doti els següents acords. Primer, aprovar el preu a valor de les hores ordinàries que realitza el personal funcionari i el personal laboral al servei de l'Ajuntament d'Artà, que quedi en la forma següent. I aquí hi ha uns quadres que, evidentment, ara així dit en paraules serà una mica mal d'entendre. En l'apartat de personal funcionari i personal laboral, depèn del grup, hi ha una taula que diem taula, me refereix, taula de dades, no? No taula, evidentment, de mesa en castellà. En qual fa referència a grup, hores ordinàries, nit barra festiu, nit i festiu acumulat. Per exemple, el grup A1, hores extraordinàries 33,17, nit barra festiu 39,80, nit i festiu acumulat 47,76. El grup A2, 31,91 d'hores extraordinàries, nit festiu 38,28, nit i festiu acumulat 45,95. I bé, després hi ha també el grup C1, C2 i AP. En tot cas, que va de més a menys aquestes xifres. Llavors, hi ha un altre subapartat que parla de policia local, diu grup agent policia ordinària 31,63, nit barra festiu 37,94, nit i festiu acumulat 45,51. Oficial de policia ordinària 34,79, nit barra festiu 41,11, nit i festiu acumulat 49,33 i subinspector 37,94 ordinària, 44,26 nit barra festiu i en darrer cas nit i festiu acumulat 53,13. Entenc que són euros que hi hem en qüestió, tot i que no el símbol. Segon, acordar la retroactivitat dels efectes econòmics del present acord el dia 9 de juny de 2026. Tercer, publicar aquest acord en el BOIP i transmetre aquest acord al Departament de Recursos Humans i a la representació sindical.

Això era el punt vuitè de plenari. El punt nou, en aquest cas, és les informacions de les actes de la Junta de Govern Local del 7, 14, 21 i 28 de maig de 2026, que ja segur que darrerament passa per el plenari també en aquest sentit, com a informació, no votable. El punt 10, informació de la resolució de Baldia corresponent al mes de maig de 2026, que aquí no sé si hauria de dir juny, no, crec que maig, perquè sempre que fa referència al mes anterior. En aquest cas, això sí que ja fa més estona que hi passa per plenari. I després el punt 11, en cas que n'hi hagi prets i preguntes de l'oposició, ja sigui un independent d'Artà, ara més per Artà i la Colònia Sant Pere, el Partit Popular, ja sigui un dels dos o tots dos, o si fos cap dels dos, supos que algun dels dos em presentarà, imagino, no ho sé, i serà aquest punt 11. En tot cas, com dit sempre, ja sabeu que hi pot haver punts d'urgència que no estan aquí per el fet de ser d'urgència de per si, o punts que estan aquí que poden quedar, com dic, com se sol dir, damunt la taula, entre còmetes. Per tant, sempre, fins que no s'ho dotem al plenari, evidentment, costa sobre. Però aquest és el previst, si més no, per al plenari de dilluns que ve, dia 29, recordem, però, amb hora diferent. En aquest cas, s'avança una hora, serà a les 5 en lloc de les 6.

Un placer estar aquí con ustedes.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

I l'Ajuntament d'Artà també anuncia que es cancel·la o s'anul·la el bus especial de dia 27 al vespre, d'aquest dissabte vespre, que l'Ajuntament

Realment havia previst de cara a la verbena, que diem a la revolta, la verbena de Sant Pere, de, o sigui, de la colònia de Sant Pere, valgui la redundància. S'anul·la ja que s'ha posat en marxa una freqüència especial del TIP, o sigui, dels busos públics del govern de les Illes Balears. Diu informant que finalment el transport de les Illes Balears TIP ha habilitat una freqüència especial per la nit del dia 27 de juny. Per aquest motiu, el servei de bus especial previst per l'Ajuntament queda anul·lat i no es durà a terme. Les persones que hagin adquirit ja el bitllet del bus, el tiquet del bus municipal, poden passar a recollir l'import abonat a les oficines de l'Ajuntament dins l'horari habitual de d'atenció al públic de dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores. Disculpeu les molèsties i gràcies per la vostra comprensió. L'anunci del govern de l'anunci entre cometes del govern de Balears referent a la línia 421 diu així: 27 i 28 de juny, reforç de la línia 421. El dia 27 i 28 de juny s'habiliten reforços per viatjar entre Artai i la colònia de Sant Pere i viceversa. Està tant en català com en castellà. I els horaris són els següents. En el cas del dissabte, dia 27 de juny, en el cas de Colònia Sant Pere Artà, que diem en aquest sentit, hi ha freqüència a les 8 i mitja del matí, des de la Colònia Sant Pere cap a Artà. Després, a les 10 menys quart, a les 9:45, tot i que aquest s'ha de fer baix demanda, arribaria a les 10 a Artà. Després, a les 13:20, des de la colònia, arriba a 13:35 a Artà. 14:15, des de la colònia, arriba a les 2:30 a Artà. De les 17:50, que també torna a ser de demanda, en aquest cas des de la colònia, i arribaria a les 18:05 a Artà. I des de les 19 hores, des de la colònia de Sant Pere, arribaria a les 19:15, 7:15 a Artà. Això, sentit colònia de Sant Pere Artà, de cara a dissabte, dia 27. En sentit contrari, és a dir, Artà colònia de Sant Pere, seria les següents freqüències per la línia 421. A les 9:20 del dematí, que arribaria a la colònia 9:35, a les 10:20, que en aquest cas també torna a ser baix demanda, a 10:20 arribaria a la colònia 10:35, a les 14 hores arribaria a la colònia 14:15, una altra baix demanda a les 15:15 des d'Artà i arribaria a les 15:30, a les 3:30 a la colònia, i després ja tota la resta ja habitual sense demanda que diem com a tal prèvia. A les 6:30 sortida des d'Artà i arribada a les 7:15, a les 18:45, sorties d'Artà a les 19:40, arribada a la colònia 19:55, sortida des d'Artà a les 23 hores, arribada a la colònia a les 23:15 i sortida des d'Artà a les 00:00 el dissabte vespre, que diem, entre el dissabte i el diumenge, i arribada a la colònia a les 12:15, a les 00:15. En el cas del diumenge, diumenge 28 de juny, l'horari seria, els horaris, millor dit, serien els següents. Des de la colònia cap a Artà, bueno, dic l'hora partida i afegiu un quart i serà l'hora d'arribar d'Artà. A les 5 partint des de la colònia, 5 de matí, que en això en aquest cas seria, per exemple, l'hora de quan hagi acabat la verbena, per exemple, serien possibles tornades cap a Artà. A les 5 del matí partida des de la colònia, a les 5:45, 6:15, a les 6:30, després ja vota a les 8:30, a les 9:45, que en aquest cas és baix demanda, a les 13:20, a les 14:15, a les 17:50, que en aquest cas també és baix demanda, i a les 19 hores. I com dic, afegir un quart seria l'arribada d'Artà. En sentit contrari, que en aquest cas no seria tan aplicable, suposa, a tema verbena, però bueno, també si qualcú vol emprar, evidentment, molt millor. Sortida des d'Artà diumenge de matí a les 9:20, el mateix, en aquest cas aplicar un 15 minuts, arribada a la colònia. Sortida des d'Artà a les 10:20, és a dir, a les 9:20 primer, a les 10:20, a les 14 hores, a les 15:15, en el cas de les 10:20 i a les 15:15 baix demanda, a les 18:30 i a les 19:40. Per tot això està el perfil, per exemple, en aquest cas de Facebook, de l'Ajuntament d'Artà, que han compartit també com a Ràdio Artà Municipal,
I aquest servei de demanda que vos anava dient diu requereix reserva prèvia abans de les 21 hores del dia anterior al viatge, indicant la parada de pujada i la de baixada. La sol·licitud, diu, se pot realitzar per correu electrònic tipreserves@consorciatransports.com o per telèfon al 617-365-365. Diu, se rebrà confirmació de la seva reserva a través de correu electrònic o SMS. Per tant, bé, aquestes són les possibilitats per si qualcú vol anar des de la Caloni cap a Artà o des d'Artà cap a la Caloni pel dissabte dia 27 o diumenge dia 28. Hi ha aquest reforç de la línia 421, que és la que fa ja habitualment aquest trajecte Artà-Caloni, Caloni-Artà, i que d'aquesta manera, repetim, s'anul·la el bus especial de l'Ajuntament d'Artà, ja que, evidentment, amb aquesta ampliació del TIP ja no té sentit, evidentment, que s'hagi de posar un bus extra més a més per part de l'Ajuntament, ja se pot cobrir el servei per part d'aquests busos del TIP, suposadament esperen que vagi tot bé i no falti lloc. Suposo que ja se tindrà en compte i possibilitat de que sigui un poc més gran, o que hi hagi lloc suficient, si més no, i res, per tant, si algú ja havia adquirit i havia pagat, bàsicament, el tema del bus municipal, per entendre-nos així, pot passar per les oficines municipals, amb horari de dematí, habitual, perquè se li retornin els doblers que ja ha pagat i podem parar així, que diem, aquest reforç del TIP, de la línia 421 del TIP, en aquest cas. Per tant, això, reforç de la línia 421 entre la Caloni i Artà, o Artà i Caloni, de cara a aquest dissabte dia 27 i diumenge dia 28. Recordem que tant en el cas de dissabte 27, per exemple, hi ha la verbena gran, per dir-ho d'alguna manera, i per a totes les edats, i el diumenge 28 hi ha la verbena camp, en aquest cas ja més per la segona o tercera edat, que també hi pot anar a qualsevol altra edat, però bueno, més pensada en aquest sentit. Per tant, el motiu d'aquestes dues verbenes se fa en aquest reforç d'aquesta línia 421. Ja va bé, perquè poques vegades se reforça el transport públic, així que és una passa, en aquest cas crec que important i interessant que se fa en aquest sentit des del TIP.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I bé, per altra banda, com vos deia, aquí a Bages Escoles han duit un tríptic que diu «Fes créixer el teu negoci». Sumai el català. És del govern de les Illes Balears, Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, concretament de l'Institut d'Estudis Balèrics, i amb el lema «Mou la llengua». Diu, el teu negoci també pot xerrar en català. Hi ha moltes raons per fer-ho. 1. Per oferir un servei de qualitat, incorporar el català a l'atenció del client, oral o escrita, millora la qualitat del servei i ajuda a guanyar i fidelitzar clients. 2. Per arribar a un mercat ampli de 10 milions de persones que xerren català, és la novena llengua de la Unió Europea en nombre de xerrants. 3. Per respectar els drets dels clients catalanoparlants, utilitzar la llengua pròpia oficial de les Illes Balears en adreçar-se a les empreses ubicades en aquest territori. 4. Per no quedar enrere, moltes grans marques internacionals ja han vist el potencial d'emprar el català i l'han incorporat en la comunicació amb els seus clients per arribar al mercat catalanoparlant. 5. Per aportar proximitat, dinamisme, competitivitat, pluralitat i innovació a la teva marca. 6. Per incorporar una bona gestió de la diversitat lingüística des de la perspectiva de la responsabilitat social corporativa. 7. Per créixer amb identitat i projecció. Parlar català i obrir-se a altres llengües no són camins oposats, sinó complementaris. 8. Per vincular l'empresa amb el territori, en aquest cas penso que són dels punts importants, i apostar pel respecte a la llengua pròpia. A més, destacar com a negoci local pot atreure els visitants que cerquen un producte autèntic i singular. 9. Per apostar per una actitud acollidora. Moltes persones a les Illes Balears aprenen la llengua i agraeixen que se'ls atengui en català. Així se senten acollides. I 10. Per sumar, incorporar i fer servir el català suma, no resta. Es construir des d'una base sòlida i arribar a nous mercats amb una identitat clara i reconeguda. Això per una banda del trític. Per l'altra banda del trític diu: has de canviar la retolació del teu negoci i vols saber si hi ha ajuts per fer-ho. Que de fer recordant que fins dia 30 hi ha ajudes en el cas de l'Ajuntament. En el cas del govern, no sé ara si n'hi ha ara mateix obertes. Sé que n'hi ha, però obertes ara no ho sé. Però l'Ajuntament, fins dia març de la setmana que ve, encara teniu temps per fer accions en aquest sentit. Tanc parèntesis. Necessites ajuda per redactar la carta del teu restaurant? Saps si el teu ajuntament té un servei gratuït de correcció de textos? Vols consultar el vocabulari específic del teu sector? Tots aquests recursos al web moulallengua.cat. I a darrere pots consultar tots els recursos a... Hi ha un codi QR que s'ha d'escanejar ja. I els logotips del Govern de les Illes Balears, Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, Institut d'Estudis Balèrics i Mou la Llengua.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

a través de balearsmeteo.com la informació meteorològica quan falten 5 minuts per les 7. Tenim ara mateix 31,4 graus centígraus, sensació tèrmica, però de 34 graus. Diu literalment calor, per si no ho sabíeu. Si me permeteu la broma, ho posa així literal. La màxima d'avui ha arribat als 34,5, a les 15:19 minuts. La mínima, en canvi, el manco de moment, ha baixat fins als 18,5 graus centígraus a les 6:41 d'avui de matí, a les 7:20, més o manco, d'avui de matí. Per tant, avui temperatures, i el rondejar en aquest cas la mínima és 18,5, per tant, depèn de com és la meitat, depèn de si és rondejant cap a baix o cap a dalt. En aquest cas podríem dir temperatures entre els 18/19, direm així, fins als 30, també en el cas de la màxima també passa el mateix, 34,5. Per tant, això, si rondejant per baix seria temperatures entre els 18 i els 34 graus, si rondejant per alt seria entre els 19 i els 35 graus en el dia d'avui, segons aquesta estació de balearsmeteo.com, aquí a Artà Molí en Déu.

I pel que fa a la predicció meteorològica, tenim l'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, que mos dona el següent pronòstic. Pel que queda d'avui dijous 25, s'ha descobert 0% de possibilitat de pluja, vent en calma. Per demà divendres, dia 26, tot el dia cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures possibles entre els 19 i els 34 graus, vent que començaria en calma, el dematí de l'est entorn a 15, cap vespre giraria sud-est entorn a 15, i darrers hores tornaria a la calma. Pel que fa dissabte, dia 27, cel descobert en tot el dia, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 9,35, és a dir, pujaria un grau la màxima. El vent per dissabte podria ser de l'est en torn a 10 km per hora. Passaríem a diumenge 28, aquí petit canvi, primera meitat cel ennuvolat, tot i un 0% de possibilitat de pluja, segona meitat poc ennuvolat, 0%. Temperatures entre 20 i 35 graus, en aquest cas pujaria un grau la mínima. La màxima se m'entén. El vent per diumenge podria ser de l'est en torn a 10 km per hora. Pel que fa a dilluns 29, cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures 20-34, baixaria un grau la màxima, el vent possible de nord en torn a 15 km per hora. Passaríem a dimarts 30, cel descobert, 5% de possibilitat de pluja, lleuger canvi, de moment en principi no seria gran cosa, de fet veiem cel descobert. Temperatures 20-35, és a dir, pujada d'un grau de màxima i per tant retorn a les possibles temperatures de diumenge, dos dies després. El vent per dimarts dia 30, possibilitat de nord-est en torn a 10 km per hora. I acabam amb el dimecres dia 1 de juliol, possibilitat aquí ja d'intervals de nuvolositat. Aquí de moment ja un percentatge que hi haurem d'estar ja més a la white, 35%, és un percentatge baix, però que evidentment a mesura que mos hi acostem veurem si queda així o se tira més cap alt o cap a baix o queda un poc així indecis entremig. Però ja que he dit sempre, 50 per avall és que no, 50 per amunt és més de que sí. De moment està més en el que no. No completament en el que no, però bueno. Com dic, tot el que és diferent a zero sempre s'ha de tenir en compte. I temperatures possibles per dimecres, dia primer, entre 21 i 33 graus. Per tant, pujada d'un grau de mínima però baixada de 2 graus de màxima. Ben possible nord-est, en quilòmetres per hora. En resum, la mínima passa dels 19 de demà divendres i també dissabte, pujaria els 20 per diumenge, que les manté fins a dimarts, i puja els 21 per dimecres. Per tant, com veiem, aquesta escalada a llarg termini, si més no, o mitjà termini, si ho vol dir així, ja que va dels 19 de demà divendres als 21 de dimecres passant. Com he dit, seguint en de nou dissabte, puja els 20 diumenge, manté els 20 fins a dimarts inclòs i passa els 21 per dimecres. En el cas de la màxima, aquí veiem més pujada i baixada. Per exemple, tenim els 34 possibles de demà, que pujaria els 35 per dissabte, mantindria els 35 diumenge, però baixa els 34 per dilluns, petita baixada, per tornar els 35 dimarts, i baixar els 33. A la mínima veiem tendència a l'alça, més de manera escalonada. En el cas de la màxima sí que veiem aquestes, si haguéssim de fer un gràfic, oscil·lacions en aquest sentit. En refetest 34 per demà, puja els 35 dissabte, manté 35 diumenge, baixa 34 dilluns, torna a pujar els 35 dimarts i baixa els 33 per dimecres, això és la màxima. En definitiva, mínima més baixa demà i passat demà amb els 9 graus, màxima més alta, 35 graus de dissabte, diumenge i dimarts.

I bé, doncs, així acabem aquest programa d'avui, de Capvespres de Ràdio Hortam. Tornant demà, en principi, si no ara de nou, també en l'inici de les festes de Sant Pere, que donen el sus demà divendres, dia 26, 8 del vespre. Concretament, en la inauguració de les festes, a les 20 hores, amb el primer ball dels Capgrossos, en Pere i na Clara, el Moll. Seguidament, sonada dels Xeremies d'Hortam, acompanyat dels Capgrossos i salutació del Batle, i col·labora Club Nàutic, això demà divendres. I també demà divendres, a les 22:30, concert a càrrec de Sorral Jazz Mart, i a continuació, torrades, sardines per a tothom com vulgui menjar al passeig marítim. Recordeu, en aquest cas, que heu dut els vostres tassons i plats reutilitzables. S'organitzen sardinaires coloniers i Ajuntament d'Hortam. L'Ajuntament d'Hortam posa la quantia econòmica i els sardinaires coloniers la feina, entre cometes, de manera voluntària. Així que, en aquest cas, això és el que tenim com a inici de les festes. Ahir ja hi va haver aquesta exhibició de l'Escola de Judo, si més no, com a entrecòmetes prèvia. I després dissabte hi haurà més coses, diumenge, en fi, fins dia 5 de juliol. Però, bueno, com a inici, demà divendres, a les 20, inauguració de festes des del el Moll, en tot el passeig marítim, i després a les 22:30, de manera concreta, el passeig marítim, aquesta torre de sardines i concert de Sorral Jazz Mart. Cap així aquest programa d'avui, de Capvespres de Ràdio Hortam, d'avui dia 25 de juny de 2026. Que tingueu molta salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: col·laboració amb diverses estafes de compra-venda d'objectes tan diversos com telèfons o una excavadora.
1: Els doblers de totes aquestes operacions es transferien a una empresa de lloguer de vaixells ubicada, suposadament, a Mallorca.
0: Aquest lligam permetia a la xarxa delinquir camuflant les transaccions com a pagaments de turistes alemanys per serveis obtinguts a l'illa. Es tracta d'una xarxa molt complexa que operava mitjançant estafes en línia arreu d'Europa. Després de mesos d'investigació conjunta amb la Policia Nacional a Catalunya, els agents varen localitzar una vila de luxe a Sitges des d'on es dirigien les operacions. Allà es decomissaren vehicles d'alta gamma, motos d'aigua, joies, rellotges de luxe, doblers en efectiu, tot per un valor d'uns 2 milions d'euros. Als 9 detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa i blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal i falsedat documental.
1: Demanen 13 anys de presó per un home acusat d'agressió sexual i d'un delicte de lesions. Els fets varen ocórrer el 2021, quan l'acusat es va desplaçar al domicili de la seva exparella amb l'excusa de veure el seu fill menor d'edat.
0: Un cop allà va entrar al dormitori de la dona i li va tapar la boca mentre l'agredia i la insultava. A causa de la violència física li va causar erosions al coll, al tòrax anterior i a la part esquerra de l'abdomen. L'endemà mateix dels fets, el jutjat d'instrucció número 1 de Maó va dictar una ordre de protecció a favor de la víctima.
1: Concretament, la Fiscalia demana per a l'agressor una pena de 12 anys de presó pel delicte d'agressió sexual i un any de presó pel delicte de lesions.
0: També la llibertat vigilada durant 8 anys, la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 100 metres i una indemnització de 4.000 euros per danys morals. El judici començarà demà a les 10 del matí a l'Audiència Provincial de Palma.
1: I el grup mallorquí Fades és notícia avui perquè han denunciat haver patit diverses agressions en tres dels seus 10 concerts de la seva data i odi generalitzat per xarxes. El darrer cas d'agressió va ser la Revetlla de Sant Joan a Vilassar de Mar, a Barcelona.
0: El grup va decidir cancel·lar l'actuació després que els llançassin glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari, uns fets que ha lamentat d'aquesta manera l'organització de l'acte.
2: Denunciem públicament les agressions que s'han donat durant el concert i volem reiterar que aquestes persones mai seran benvingudes al nostre espai.
0: Fades ha denunciat els fets a través d'un comunicat a Instagram en què asseguren patir directament l'auge de l'extrema dreta per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalana, animant a reconvertir tot l'odi en força per organitzar-se i continuar ocupant l'espai públic.
1: A propòsit d'això, quan falten 3 dies per al Dia de l'Orgull, l'associació Benamic s'ha assistit avui al ple d'acord per insistir en el que considera que denuncia Palma per irregularitats i tràfic d'influències en l'organització de la Festa de l'Orgull.
0: El portaveu de Benamics, Jan Gómez, ha remarcat que l'equip de govern municipal no ha organitzat cap activitat LGTBI en 3 anys i ha volgut recordar que l'Orgull va néixer com una resposta a l'odi i no com una celebració.
3: En sus malabares por vaciar el orgullo de cualquier tipo de reivindicación, ahora van y defienden una moción donde piden reforzar la colaboración con las entidades sociales y asociaciones que trabajan en favor de la inclusión, la igualdad y la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Es una broma.
4: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vestre, Ivetres Ràdio.
5: Chico, al lío, pide un crédito.

0: perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
2: 7:18, la plataforma d'afectats per l'hipòtesi

0: Arteca denunciarà PP i Vots per no complir amb la llei d'habitatge. L'associació acusa el govern i l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
1: Avui la portaveu Àngela Pons ha tornat al ple municipal per demanar solucions residencials per a les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
2: Estem xerrant de que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha, perquè no és el fet de que faig un GESA, és el fet de que primer faig un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú dongui en el carrer.
0: Els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca i han acusat el Batle de Palma de desnonar els més necessitats d'habitatge. L'equip de govern considera que fan...
1: Més per Palma i Podem afirmen que el PP fa polítiques autoritàries i de desnonament, que vol expulsar la gent per fer negoci amb les promotores. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosoberanista Neus Trullol i Lucía Muñoz, de Podem.
3: Aquí on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge, per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions. Pues a Palma no, perquè no tenim un governant que sigui digne.
4: El Partit Popular té un objectiu claríssim: vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb per aquest negoci immobiliari, per aquest negoci turístic de luxe que estan promoguent.
5: I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
1: El portaveu d'Acord ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que amb els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera, una mesura a la qual només Vox ha donat suport. Són Javier Bonet i Fulgencio Coll.
6: Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per les persones que estaven viscant allà, i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
7: El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer. Vaciar este sitio, que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura se han sacado allí. Y en este aspecto le dio al alcalde un 10.
0: Mentrestant, s'han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents en els quatre ajuntaments d'Eivissa que poden desenvolupar projectes residencials estratègics tal com marca la llei Balears. O Conti Bonaranyo.
8: El Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
9: Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep, i que els avancem que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
8: Santa Eulària exigirà de moment 5 anys de residència, tot i que es plantegen ampliar-ho. També destinaran el 100% a preu limitat i construiran almenys 100 habitatges. Cristina Tur és la regidora de Serveis Territorials.
10: El 100% és en règim de protecció pública. La densitat residencial màxima bruta serà de 180 habitants per hectàrea. Per tant, s'hauran de preveure un mínim de 100 habitatges.
8: A diferència d'altres municipis, a Eivissa mantenen la clàusula que permet al promotor dedicar el 25% dels habitatges construïts al mercat lliure i es plantegen augmentar el requisit d'anys de residència fins i tot a 15. Juan Flores n'és el regidor d'Urbanisme.
11: Uno de los requisitos es, ahora mismo son lo que marca la ley, que son 5 años de empadronamiento en la ciudad de Eivissa. Solamente para eso sí que se va a cambiar, para que no sean 5, para que sean 10 o 15.
8: A Sant Antoni han aprovat aquesta mesura, però encara no han determinat les àrees de transició perquè la majoria són zones inundables. Marcos Serra n'és l'alcalde.
12: Ara no sabem exactament quantes vivendes sortiran. Tot el pla de Sant Antoni és inundable, ja m'ho complica bastant.
8: Mesures aprovades en tots els municipis amb el...
0: Es duplicarà les places d'allotjament per a persones en risc d'exclusió residencial a Ciutadella. Executarà instal·lacions, Etxel Camarasa.
13: Es passarà de les 10 places actuals a 23. També es mantindrà l'espai de baixa exigència amb dutxes i servei de bugaderia. Ara s'ha encarregat la redacció del projecte de reforma. Mentrestant, s'ha fet una inversió per renovar mobiliari i adequar els espais dels diferents pisos socials existents. Tot plegat compta amb la col·laboració econòmica del Consell Insular de Menorca, que hi destina 100.000 euros. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
14: A través d'aquest acord del Consell Insular amb Càritas podem actuar davant la problemàtica, afavorint així la inclusió social i facilitant l'accés a l'habitatge de les persones i famílies de Menorca que més...

0: necessitin.
1: També es preveu que s'ampliï el nou centre d'acolliment de menors de Maó.
2: Set i 23 minuts al GOP, més vida i terra ferida, criden a la mobilització ciutadana per fer una cadena humana per salvar Estrenc dia 5 de juliol a les 10. Ho fan com a resposta a les rebaixes de protecció mediambiental que introdueix la llei Òmnibus aprovada pel govern.
3: Crítiques amb el Partit Popular, les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estrenc com a parc natural i ara el deixa desprotegit. Ho explica Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
4: Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
2: Per la seva part, el govern manté que la modificació del rang de llei a decret per a futurs reglaments que tinc Estrenc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens ha insistit que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera. Per això ha demanat als manifestants i als partits d'esquerra que no facin oposició partint de mentides.
5: Diuen que salvem Estrenc com si Estrenc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estrenc no està en perill. Estrenc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
2: Declaracions de la presidenta després del Consell de Govern que s'ha celebrat avui a Eivissa i en el qual s'ha aprovat un nou projecte de llei de costes. Entre altres mesures, preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals i la limitació de velocitat de les embarcacions que circulin prop del litoral. També vol agilitar tràmits.
3: A la vegada pretén recular determinades activitats que es facin en l'espai marítim i terrestre de les illes, una tasca que assumiran els ajuntaments. Es limita, per altra banda, a 10 nusos la velocitat màxima permesa a les embarcacions a més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a menys d'una milla de costa.
2: La presidenta Marga Proens ha destacat l'importància de tenir una llei autonòmica de costes redactada a les Balears per a les Balears.
5: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
3: Hi ha elements que no podran ser regulats per la nova llei, ja que la comunitat autònoma no hi té competències. En aquest sentit, Proens ha exigit al Partit Socialista que desbloquegi la tramitació de la nova llei estatal de costes al Congrés, perquè l'actual, ha dit, és un atac als interessos de les illes.
2: I el grup municipal Aramó du al ple de nit una pregunta sobre la gespa natural ornamental de la nova residència de gent gran de l'antic quarter de Santiago.
3: La formació considera que aquesta decisió és incompatible amb les polítiques d'estalvi d'aigua i amb les recomanacions que prioritzen espècies autòctones de baix consum hídric. També demanarà si l'Ajuntament en va advertir els responsables del projecte i per què la gespa continua regant-se. Jordi Tutzó és el portaveu d'Aramaó.
6: Volem fer palès que l'administració pública donarà exemple en els altres ciutadans, en els que li reclamam que siguin prudents amb el consum d'aigua. L'administració pública donarà exemple. I en aquest cas en concret que estem xerrant, s'ha creat una zona verda amb una planta no autòctona, precisament, com reclamen tots els plans.
2: Darrer punt abans d'arribar a Eivissa, es dispara el nombre d'usuaris atesos a Projecte Home un 41% en 5 anys, concretament. Augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, que són, per cert, la majoria dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions tractades.
3: Tot i que és cert que l'heroïna manté presència, que les addiccions a les noves tecnologies o al joc són cada vegada majors, l'alcohol és el gran problema d'addicció del present, del passat i, si no es fa res per evitar-ho, del futur, perquè la societat segueix sense veure cap problema en el seu consum. Jesús Molló és el president de Projecte Home.
7: Persones que han estat, el que se diu, bebedores socials o consumidors, sense cap tipus de problemes, i després te trobes que en els 50 i pico anys, en els 60, perquè has tingut una separació, perquè no has sabut gestionar un dol per la mort de qualcú, o perquè i allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte...

0: és, bueno, tranquil·litzador, de tal, i recorreixes a ella.
1: L'associació augmenta el nombre d'usuaris perquè s'ha diversificat els llocs o les ofertes de tractament i també perquè la gent ve abans a demanar ajuda.
2: Tant és així que les llistes d'espera es disparen i es fa una crida a les institucions per poder ampliar el nombre d'atesos als centres residencials. L'atenció 24 hores al dia, 365 dies a la setmana, és cada vegada més necessària en aquest col·lectiu desfavorit sobre el qual recauen amb més força encara els problemes de la resta de la societat.
0: Ens estem trobant persones que estan, doncs, després de fer fet un procés extraordinari, pues, en greus dificultats de compartir pis, clar, ja no se poden ficar en segon qui, perquè pot ser inclús perniciós per ells, però sí d'agrupar-se amb altres persones perquè optar a una vivenda dia d'avui pues, és difícil per tots, pues, per ells pues, un poc més.
2: Balanç que arriba a la vigília del Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues en un devessall de xifres que no han d'amagar el fet, apunta el president del projecte HOME, és el missatge més important. Totes les addiccions tenen sortida.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Han tocat les 7:30, repassam ara els principals titulars. Veneçuela concentra els seus esforços en localitzar les persones encara desaparegudes i retirar les runes a causa dels dos terratrèmols de més de 7 graus que han sacsejat el país.
2: Segons el darrer balanç oficial, hi ha 164 morts, una d'elles espanyola, i gairebé 1 miler de ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que hi ha 68 espanyols pendents de localitzar. Espanya és un dels països que ja ha anunciat que enviarà ajuda. Des de les Balears, la comunitat veneçolana segueix els fets amb preocupació. És Angie Rodríguez, membre de l'associació Ben Balears.
3: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
1: Mor un home de 57 anys i un jove de 24 resulta ferit de gravetat en un accident de trànsit a Muro.
2: El cotxe ha trabocat per causes que es desconeixen passades la 1:00 PM. La víctima mortal és el copilot.
1: Aprovades les mesures que permetran construir habitatge a preu limitat per a residents a 4 municipis d'Eivissa.
2: El municipi de Sant Josep, el més exigent, demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% al preu limitat.
1: El govern aprova la primera llei balear de costes.
2: Una norma que dona més poder als ajuntaments per a gestionar les seves platges i que limita la velocitat de les embarcacions a prop de la costa, entre d'altres accions. Marga Proens és la presidenta del govern.
4: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa, ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
1: S'incrementa el nombre d'usuaris a Projecte Homo un 41% en 5 anys.
2: La mitjana d'edat puja als 40 anys. L'alcohol i la cocaïna són les dues substàncies que generen més addiccions.
1: I el Congrés aprova que Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança.
2: La proposta del PP ha estat aprovada al ple amb el suport de Junts i Vox. En tot cas, és una moció no vinculant.
1: I ara arriben els esports.
0: Informatiu vespre. Esports.

0: fora li demostrar.
1: Amb aquest moviment, Baba Miller és el tercer mallorquí que jugarà a l'NBA després d'Àlex Sabrines i Rudy Fernández. Precisament, Rudy li ha enviat una felicitació.
2: Hola, Baba. No quería perder la oportunidad de poder felicitarte por esta elección de draft. Te lo mereces. Sé que has luchado y has trabajado mucho para conseguir tu sueño. Se ha cumplido. Ahora disfrútalo. Y como mallorquín, ser el tercer jugador que nos representa una isla tan pequeña, pero tan grande a nivel baloncestístico. Enhorabuena, crack.
1: A Espanya, el València Bàsquet és el campió de la Lliga ACB després de guanyar ahir el Barça per 84-108. I pel que fa a la primera FEB, Juan Ignacio Díez de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet. El tècnic argentí, que va aconseguir la permanència aquest curs, deixa de formar part del projecte Turquesa i dirigirà la pròxima temporada a l'Insolac Caja 87, un equip recent ascendit. D'altra banda, el Palmer ha anunciat també el fitxatge de l'escorta Kevin Torres, procedent del Clavijo, i pel que fa a l'altre equip mallorquí, Brian Vázquez no seguirà el Figui Mallorca la pròxima temporada. Continuem amb bàsquet perquè la setmana del 13 al 17 de juliol arriba la tercera edició del Campus Maria Espanya de la jugadora mallorquina de l'Azul Marino. Hi haurà tornejos de 3x3, entrenaments de 5x5, piscina i gincana. És un esdeveniment inclusiu en la col·laboració de la Fundació ASNIM. Escoltam Maria Espanya.
3: Campus que feim des d'escola, que va sortir entre els amics i van dir vinga, mos hi posam, i l'organitzam més o manco des de novembre, començam a fer cosetes i al final pues, se va creant un poquet durant l'any el campus, i ara pues, contenta, amb ganes, molt contenta per les inscripcions i també perquè enguany tenim una convidada especial que et s'acopa, no? Que van enguanyar amb l'Azul Marino.
1: Precisament, l'Azul Marino jugarà a la Lliga Endesa la pròxima temporada i el club ja té tancada la plantilla amb fitxatges d'alt nivell. En futbol, el Leipzig de Martin de Michelis vol fitxar el jugador del Mallorca, Samu Costa. L'entitat vermella demana uns 25 milions d'euros pel traspàs. El migcampista portuguès, gràcies a la seva gran temporada de primera divisió, està concentrat en Portugal a la Copa del Món, on encara no ha pogut gaudir de minuts. Tot i així, el jugador està a l'agenda del Leipzig alemany, on es podria retrobar l'extècnic mallorquinista Martin de Michelis. A la primera federació, l'U d'Eivissa ha fitxat el porter Andrés Prieto. El jugador alacantí de 32 anys i 1,94 d'alçada arriba procedent de la Pontferradina, de la mateixa categoria, en què ha disputat 26 partits i ha completat 16 porteries a 0 aquesta temporada. Andrés Prieto ha enviat un missatge a l'afició blausal.
4: Hola, blausels. Soy Andrés Prieto, nuevo jugador de la U d'Eivissa. Estoy muy feliz de estar aquí y con muchas ganas de empezar la nueva temporada. Nos vemos en el Palladium Camp 6. Força Eivissa.
1: I un altre punt, perquè la penya esportiva Santa Eulàlia ha rebut avui l'homenatge institucional pel seu retorn a la segona federació un any després. A l'acte hi han assistit la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell, Vicenç Marí, que han rebut, per cert, la camiseta de la penya esportiva. El Mundial ahir es va encetar la tercera i darrera jornada de la fase de grups. Pel que fa a Espanya, la selecció s'enfrontarà a l'Uruguai dissabte a les 2 de la matinada. Del partit n'ha parlat el central espanyol Aymeric Laporte.
5: Lo más importante para nosotros es jugar nuestro fútbol, el que sabemos hacer. Sabemos que se está jugando todo también este partido, entonces veremos cómo salen. Teniendo las armas que tenemos nosotros, creo que nos tenemos que centrar en nosotros y no tanto en ellos. Es verdad que tenemos que tener referencias, somos capaces de hacer un gran partido y de poder ganarlo incluso.
1: I entre ahir vespre i aquesta matinada s'han tancat els tres primers grups. El grup A, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0, i República Txeca 0, Mèxic 3. La selecció de Javier Aguirre i Toni Amor és líder del grup en ple de victòries i Txèquia està eliminada. El grup B, Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1, Qatar està eliminada, i Suïssa 2, Canadà 1. I el grup C, Marroc 4, Haití 2, el mallorquí Xavi Riat va jugar tot el partit i Haití està eliminada, i Escòcia 0, Brasil 3. Amb aquests resultats ja tenim, per cert, definit el primer enfrontament dels 700 de final, que serà Sud-àfrica contra Canadà. I avui, a les 10 del vespre, es tancarà el grup E amb els partits entre Equador i Alemanya i Curaçao contra

0: Costa d'Ivori. Ja de matinada es tancarà el grup D amb Paraguai contra Austràlia i Turquia ja eliminada contra els Estats Units. I després es tancarà el grup F amb Tunísia ja eliminada contra Països Baixos i Japó contra Suècia. En tennis, el Mallorca Championships avui s'han disputat els quarts de final. Alejandro Davidovich s'ha imposat per un doble 6-3 a Grigor Dimitrov i s'enfrontarà a les semifinals a Maroš San, que ha guanyat avui també per 6-4 i 6-3 a Kecmanovic. D'altra banda, l'estatunidenc Ethan Quinn s'ha imposat en 3 sets a Vítor Priva per 5-7, 7-5 i 6-3 i Nuno Borges ha vençut per 6-7 i 4-6 el cap de sèrie número 1, Luciano Darder. I, per tant, Nuno Borges i Ethan Quinn s'enfrontaran a l'altra semifinal del torneig de Santa Ponça. I avui el programa Esports 3 ha parlat el director del torneig, Toni Nadal. L'exentrenador de Rafael Nadal dirigeix el torneig que celebra la 6a edició.
1: No, la veritat és que a nivell logístic crec que s'ha guanyat moltes torneigs. Sabent en si ha millorat molt. I crec que jo, que he estat a molt de tornejos, cada vegada aquest torneig és de superior categoria.
0: I, per cert, Rafael Nadal vos espera demà vespre a IB3 Televisió. Una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta García, que serveix per tancar el cercle a la carrera esportiva de l'extenista manacorí. I acabam amb un darrer punt de pàdel, perquè el primer pàdel de Valladolid, Gemma Triay i Delfi Brea, s'han classificat per als quarts de final. La menorquina i l'argentina s'han imposat per 7-5 i 6-0 a la parella formada per Bea Caldera i Carmen Goenaga. La dupla número 1 del món, per tant, s'enfrontarà demà a Martina Facio i Raquel Eugenio per una plaça a les semifinals del torneig.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:41 minuts, seguim amb l'informatiu vespre. Més notícies, ara en clau estatal, perquè el Congrés ha aprovat amb el suport de Junts i Vots la moció del PP que demana la dimissió de Pedro Sánchez i una qüestió de confiança pels casos de corrupció.
1: Es tracta de la moció que va presentar el PP sobre la situació política derivada de la recerca judicial sobre casos que afecten el PSOE. La iniciativa no té caràcter vinculant i no obliga en cap cas l'executiu a avançar els comicis. Avui als passadissos, però, hi ha hagut molta valoració de la sessió d'ahir, que va tenir molts de retrets. Els socis d'Esquerra reconeixen sentir-se decebuts perquè esperaven més explicacions. Són Verónica Barbero, de Sumar, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
2: El president ayer le tocaba, más allá de dar explicaciones, trascender el itú más y apostar por una legislatura, apostar fuerte por las medidas que espera la ciudadanía, tanto en materia de democratización, transparencia democrática, lucha contra la corrupción, como las materias que la gente en su día a día requiere de este gobierno y necesita, pues vivienda, derechos sociales, registro horario.
3: No es de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el Itumas. Creo que la gente ya lo sabe. O sea, lo de la sede pagada en negro, lo de la foto con el narco de Feijóo. Estamos hartos de saber esas cosas.
1: La portaveu del PP, Esther Muñoz, per la seva banda, ha considerat que la intervenció de Sánchez va humiliar els seus socis.
4: Fue incluso humillante, porque yo creo que humilló a sus socios. La forma en la que salió, la chulería con la que les habló, su propia imagen física con la mano en el bolsillo, yo creo que reflejaba perfectamente el desprecio que siente por ellos y de alguien que cree que tiene la sartén por el mango a pesar de estar rodeado de toda la corrupción, ¿no?
0: I una altra de les qüestions més comentades del debat ahir va ser la petició que va fer Pedro Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè explicàs qui paga el seu pis. Una demanda molt criticada per Feijóo, qui lamenta que Sánchez fes públic el barri on viu amb el seu fill menor de 9 anys. Avui, el ministre de Transports, Óscar Puente, demana al PP que no sigui hipòcrita i que respongui a la petició de Sánchez.
5: Han publicado fotos de nuestras hijas menores de edad. En mi caso, de mi hija Carmen, cuando tenía 17 años, publicaron fotos con un pie de foto en el que insinuaban que era mi acompañante, mi amante o algo peor. Por cierto, ya tengo una sentencia condenatoria a uno de los medios que hizo eso. Eso ha sido amparado por el señor Feijóo. Me parece de una absoluta hipocresía.
0: Més coses. José Luis Ábalos demanarà la nulitat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó.
1: L'exministre socialista s'ha pronunciat a les xarxes socials després de saber la condemna pel cas Mascaretes, una pena de màxims que, segons assegura, ja estava predeterminada abans d'iniciar-se el judici. Així ho ha explicat a uns àudios que ha remès a alguns mitjans de comunicació, entre els quals la cadena SER.
6: Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat la nulitat general també del cas Plus Ultra per vulneració de drets fonamentals. Pren formalment la decisió després d'haver-se filtrat informació confidencial seva recollida a un informe de l'UDEF i que no té cap relació amb la causa.
1: La defensa de l'expresident ha presentat un escrit davant l'Audiència Nacional en què reclama que s'excloguin totes les evidències obtingudes per la Fiscalia Anticorrupció. Apunta que s'ha vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties i el dret a la presumpció d'innocència. Lamenta així mateix que s'han incorporat a la causa proves il·lícitament analitzades, vulnerant el seu dret a la intimitat, a la protecció de dades i el secret de les comunicacions a terceres. Ara l'instructor haurà de pronunciar-se sobre aquesta petició.
0: Mentrestant, el jutge de cas Plus Ultra ha ordenat investigar aquestes filtracions. Són dades confidencials, com cites mèdiques, contrasenyes i converses privades, sense cap relació, com dèiem, amb la matèria investigada. S'havien inclòs en un informe de l'UDEF, basant-se en el buidatge del telèfon mòbil confiscat, i han acabat publicades per diversos digitals.
1: El magistrat insta al Tribunal d'Instància de Madrid a investigar per què han sortit publicats els continguts de les declaracions tant de l'expresident com d'altres imputats. Així mateix, Calama ha acordat formar una peça d'informació sensible en què s'inclouran les gravacions audiovisuals de les declaracions de testimonis i investigats a la causa i a la qual només podran accedir el jutjat i el Ministeri Fiscal.
0: Avui tant el ministre Óscar Puente com el portaveu d'Esquerres, Gabriel Rufián, han criticat la difusió de continguts confidencials tan normalitzada, recorden, a la justícia espanyola.
5: No entiendo. entiendo por qué esos aspectos de la intimidad de las personas aparecen hechos públicos, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección, etcétera. Nos parece de una extrema gravedad.
3: Eso es una barbaridad que pasa en este país desde hace ya muchísimo tiempo y aquí no pasa nada. Yo si algún día voy a juicio por lo que sea, sé perfectamente que se va a filtrar en algún digital de derechas, por lo que sea.
0: Dos apunts més en clau estatal també internacional. El Congrés acull demà l'homenatge anual a les víctimes del terrorisme amb l'absència de vots i diverses associacions. I en clau internacional, França i Itàlia signen acords estratègics durant la primera cimera bilateral celebrada després de 5 anys.
1: El president de França, Emmanuel Macron, ha rebut la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, a la localitat francesa d'Antibol. I entre d'altres qüestions s'han centrat en la defensa, l'espai, l'energia i les infraestructures d'ambdós països.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Tornem a les Illes. Capdepera ha constituït avui la primera taula per a la transformació del model turístic amb un ampli consens entre administració i sector privat per avançar cap a un model més sostenible i combatre el turisme d'excessos. L'Ajuntament ha reunit representants del sector hoteler, de l'oci nocturn, de la Guàrdia Civil i altres agents implicats en l'objectiu d'impulsar un nou model turístic basat en la convivència i el respecte a l'entorn.
1: Una reunió que arriba després dels incidents registrats aquest mes de maig a Cal Agulla, que ha servit per acordar les primeres mesures. Entre elles, destaca una campanya informativa que es distribuirà als hotels per explicar als visitants les normes de convivència i la necessitat de preservar espais com el Parc Natural de Cal Agulla. Ho explica la batlessa de Capdepera, Núria García.
8: Com cada any venen grups a passar els caps de setmana, sobretot d'Alemanya, i el seu punt de trobada és la platja de Cal Agulla, fent, doncs, festes, consumint alcohol, posant música.
1: Una mesa que es convoca també després de la retirada d'unes polèmiques pancartes en un establiment hoteler de Cala Rajada, especialitzat en viatges d'estudis, amb frases com «El que passa a Mallorca queda a Mallorca» o «A Mallorca tu menges tot». El president de les agències de viatges de les Balears, Pedro Fiol, censura aquest tipus de llenguatge.
9: Jo crec que les agències de viatges, sobretot aquestes que estan ubicades a la península i tenen manco sensibilitat que les agències receptives locals, jo crec que haurien de canviar l'estratègia de màrqueting.
1: L'associació hotelera també s'ha compromès a actuar davant comportaments incívics dels clients i a no donar suport a campanyes promocionals que associïn Cala Rajada amb el turisme d'excessos. A més, es reforçarà la coordinació amb la Guàrdia Civil i la policia local durant la temporada turística, mentre que l'Ajuntament treballarà amb el govern per habilitar un punt fix d'informació ambiental a Cala Agulla. La presidenta de l'Associació Hotelera de Capdepera és Maria Antònia Moll.
10: Crec que hi ha 80 hotels que fan les coses molt ben fetes, que tenen molt traçat el camí que volen seguir, que tenen les inversions fetes, que tenen els deures fets i que cap cas té res que veure el que ha transcendit en el mitjà de comunicació, és un fet aïllat, que crec que mos toca xerrar de les virtuts de Capdepera, crec que mos toca de crear reputació.
1: La batlessa, per la seva banda, explica que aquesta mesa no és una feina només d'una legislatura, sinó que és una tasca comuna entre tots els grups polítics i agents implicats per arribar a consensos i dibuixar una línia de treball conjunta.
0: Una transformació del model turístic que també està impulsant Calvià. Aquest dissabte, Magaluf escenificarà aquest canvi amb un gran espectacle cultural per commemorar la renovació del passeig marítim Gabriel Escarré Julià i reivindicar un model basat en la convivència i un turisme de major qualitat.
1: El consistori ha apostat per allunyar-se del turisme d'excessos i acostar-se a un model que garanteixi la convivència pacífica entre residents i visitants. Ho ha fet reformant diverses infraestructures, com ara el passeig marítim de Gabriel Escarré Julià, inaugurat el passat 20 de maig. Serà allà on es faran les activitats del cap de setmana. Dissabte, a les 9:30 del vespre, l'Orquestra Simfònica de les Balears, dirigida per Pablo Milgo, oferirà un concert simultani amb un espectacle de drons on sonaran diverses bandes sonores històriques. Són Cristina Martínez, gerenta de l'Orquestra Simfònica, i el director.
11: Para nosotros al principio fue un poco en la playa. Nosotros normalmente estamos en auditoriums, en teatro, pero entendimos que la orquesta también tiene que llegar a todos los lugares.
12: Es obviamente un reto porque es tocar al lado del mar. Bueno, dije, a ver, ¿cómo podemos organizar un programa hablando lo que significa esta noche esa noche histórica de transformación no solo de un lugar, sinó d'una idea d'isla.
0: I mentre alguns municipis projecten una nova imatge turística, a Palma el focus continua posat en un servei essencial per a la seguretat a les platges. Després de la vaga de Sant Joan, els socorristes han aprofitat avui el ple d'acord per traslladar directament les seves reivindicacions al Palma.
1: Els professionals reclamen una millora de les seves condicions laborals. Recorden que durant la jornada de vaga de Sant Joan varen mantenir la vigilància de les platges perquè l'Ajuntament havia decretat uns serveis mínims del 100%. Ara adverteixen que si no hi ha avenços a la negociació, convocaran noves aturades cada cap de setmana. La pròxima està prevista per al 20 de juliol, coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció de l'Ofegament. Escoltem Cristian Meloño, portaveu de la Unió de Socorristes de les Illes.
13: No se preocupe, señor alcalde. Hemos impugnado esta vez y la justificación de la jueza para mantenerlos en 100 ha sido que se trataba de San Juan y que había alerta naranja por altas temperaturas. La próxima quizás no haya ola de calor y de seguro no será San Juan para justificar este atropello.
0: Set i 52, el govern construirà un nou institut a Eivissa, l'IES a Eivissa Can Cantó, al barri d'Espotxet de Vila, amb un pressupost de 10 milions d'euros. Tindrà 16 unitats d'ESO i 6 de batxillerat.
1: Ho ha aprovat avui en Consell de Govern. També han acordat la reforma del Col·legi Vara de Rei de Sant Antoni per modernitzar les instal·lacions i implantar un servei de menjador escolar, unes obres que costaran 900.000 euros. Una altra inversió acordada és la remodelació i ampliació del Col·legi El Pilar, al nucli del Pilar de la Mola, a Formentera, on construiran un nou edifici d'una sola planta amb nous espais docents i complementaris. El pressupost és de més de 400.000 euros.
0: I el Mercat Nou d'Eivissa estarà enllestit el 2030, segons preveu l'Ajuntament. Aquest dijous, avui, el ple del consistori ha aprovat l'avantprojecte de les obres amb els vots en contra del Partit Socialista. Ens ho conta Enric Fernández.
14: Una de les promeses electorals de l'equip del govern del PP és canviar l'emplaçament del Mercat Nou actual a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que es troben a pocs metres al Parc de la Pau. Preveuen que les obres comencin el primer semestre de l'any que ve i que el nou edifici s'inauguri el 2030. El projecte inclou la creació d'aparcaments sota el mercat, que s'ubicaran a 3 pisos subterranis. Els socialistes hi han votat en contra perquè creuen que el nou mercat s'hauria de construir allà on es troba l'actual. Escoltam el socialista Jordi Salewski i el regidor de Comerç i Mercats, Àlex Minchiotti.
15: És un caprici, no està justificat. Podríem haver anat molt més ràpid, tot molt més clar, i ara, sense cap argument, canvien el lloc de mercat amb retrasos de temps, indefensió, inseguretat i pors. Per tant, votarem en contra d'aquest projecte.
16: Acabaran les obres en el 29 i empezarà a funcionar en el 30. Hasta ahí no habían llegado ustedes ni nadie. Este proyecto es un edificio lleno de luz, donde se aprovecha un mercado para disfrutar de la gastronomía, del punto de encuentro, del principal pulmón verde, del kilómetro cero.
14: On hi ha el mercat actual, el PP vol crear una gran zona verda que enllaci amb el parc. La nova infraestructura costarà 30 milions d'euros i s'atorgarà mitjançant una concessió a 40 anys. També s'ha aprovat el reglament d'ús del mercat que obligarà els locals i restaurants a obrir tot l'any.

0: Tot i que les festes amb cavalls ja han acabat a Ciutadella, avui encara hi ha celebracions. Serà un concert a càrrec de Toc i Pam i els Vinigaus Band a la plaça d'Esborna a partir de les 9 del vespre.
1: La Revetla culminarà aproximadament a les 11:30 amb un espectacle de làsers i música a càrrec de l'empresa Eventos Barcelona. Amb aquesta proposta, la plaça d'Esborn acollirà la darrera gran cita festiva d'unes celebracions de Sant Joan que arribaran així al seu punt final.

0: I seguim a Menorca perquè a l'Alió s'il·luminarà a nit la posta de sol en una nova edició de la Nit amb Candela, una proposta que omple el Centre Històric de Música i Ambient a la Llum de les Espelmes.
1: Sant Ol i Blues, a Dalt Ses Penyes, actuaran Eva Ferrer al violí i Jairo Carreras a la guitarra i veu amb el projecte Northwind, una proposta de música d'arrel celta. La batlada continuarà a la costa d'Espou amb York Violinista, que oferirà dialecte a l'esfusa Ajecció, i al Pla d'Espou actuarà Dani Carrión amb guitarra flamenca. José Luis Beneja més al batlà de la Llop.
2: Saben, s'apaga l'enllumenat públic municipal en el casc antic. S'encenen més de 4.000 espelmes que queden situades una banda i l'altra dels carrers i en els voltants de les places. Es crea un fascinant recorregut i a cada racó d'aquest recorregut ens trobarem amb una estupenda actuació artística.
0: Vinga, i encara tenim temps per una darrera proposta. Eivissa, la Fira Can Art 2026 ha obert les seves portes avui a Baixa. Fins diumenge convida a conèixer les propostes d'una trentena de galeries locals, nacionals i internacionals. És una cita d'art contemporani plenament consolidada que celebra la 5a edició.
1: Manté un format peculiar en el qual és el comissari croat Saša Bogiev qui escull les galeries i les convida a participar en una fira d'art que presumeix de ser més relaxada que la resta. Aquesta setmana, a més, culmina també el programa OFF amb 5 mostres d'artistes de les illes en diferents centres culturals o espais d'Eivissa i Formentera. Sergio Sancho és el director de Can Art.
3: Nosotros que viajamos por muchas ferias por el mundo y suelen ser como más sobrias, más serias, ves un poco ese punto del estrés, yo creo que aquí se respira otra cosa, ¿no? No sé si es...

0: Bon vespre de nou, són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 25 de juny, en què Veneçuela concentra els seus esforços en localitzar les persones encara desaparegudes i retirar les urnes, les runes, a causa dels dos terratrèmols de més de 7 graus que han sacsejat el país.
1: El darrer balanç oficial eleva fins almenys a 188 les morts, una d'elles espanyola, i a 1.500 ferits. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que hi ha 68 espanyols pendents de localitzar. Espanya és un dels països que ja ha anunciat que enviarà ajuda al país. Des de les Balears, la comunitat veneçolana segueix els fets amb preocupació. És Angie Rodríguez, membre de l'associació Ven Balears.
2: La gente pide a gritos ayuda porque hay mucha gente bajo los escombros que pueden estar con vida o sin vida y pues los familiares desde afuera estamos bastante preocupados por saber el estado de esas personas.
0: Mor un home de 57 anys i un jove de 24 resulta ferit de gravetat en un accident de trànsit a Muro.
1: El cotxe en el qual viatjaven ha atrabocat per causes que es desconeixen, segons ha informat el 061. I sense ajuda del vehicle, mentre que la víctima ha mortat a dins i ha hagut de ser rescatada pels bombers. Tot i les tasques de reanimació cardiopulmonar practicades pels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El jove ferit està traslladat a l'Hospital d'Inca.
0: I demà de matí, tècnic, els municipals de Palma revisaran l'edifici de la Vileta incendiat avui i determinarà si els veïnats poden o no tornar a casa seva.
1: El foc s'ha produït al primer pis d'un edifici de 3 plantes. Una dona ha resultat intoxicada a causa del fum i ha estat ingressada a l'Hospital de Son Espases. Les flames han afectat també el segon pis. En el moment de l'incendi dormia una jove que ha abandonat l'immoble pel seu propi peu després de ser avisada per la seva tia. El sergent de guàrdia dels bombers de Palma, Pep Toni Far, assegura que de moment es desconeix l'origen del foc.
3: Sabem on hi ha hagut la càrrega grossa de temperatura, que és una de les habitacions, i aquesta alta temperatura el que ha fet ha estat afectar el que s'ha forjat entre el primer i el segon pis. Per tant, el segon pis, que és el segon F, quedarà presentat fins que se faci una valoració més exhaustiva per part del tècnic municipal.
0: I mentrestant, els usuaris de la residència d'avis incendiada i a Inca ja han començat a tornar al centre.
1: Els usuaris van ser reubicats en altres residències o bé a casa de familiars. El foc, que es va originar en un quadre elèctric i que va deixar l'edifici sense corrent, va obligar a desallotjar a prop de 120 residents i a una trentena de treballadors. Les tasques de recondicionament avancen a bon ritme i es preveu que, com a tard, tots els usuaris puguin tornar abans de la setmana que ve.
0: Més coses aprovades, les mesures que permetran construir habitatge a preu limitat per a residents a 4 municipis d'Eivissa.
1: El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. L'alcalde és Vicent Roig.
4: Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els avancem que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
0: I acabam amb un apunt en clau estatal. El Congrés ha aprovat que Pedro Sánchez

0: Aquest se sotmeti en una qüestió de confiança.
1: La proposta del Partit Popular ha estat aprovada al ple amb el suport de Junts i Vox. En tot cas, és una moció no vinculant.
0: Així arribarem a les 8:04. Més notícies a les 9. Comença ara. Xiu, xiu.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Or you had give up all I own and move to a communist country.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Seguim aquí escoltant en Ràdio Horta Municipal, 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la colònia, a través del www.enradiohorta.cat a través d'internet. Gràcies per escoltar la ràdio pública del nostre municipi d'Horta.

El riure és del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge. Jo em quedo el record i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria i ens feien petons al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perifèrics d'on dimecres ple de fum, un rodalies, cascos i entre les mans un resum. El sol per ser les 7 no ha sortit massa, et ratlla el dia, pensar tant en futur i deixar enrere el seu perfum.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Estar. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Oh, ich hab's ja schon lontano. Ich bin so einfach irrsinnig.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Pertar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artà en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.